0: 25 anys.
1: Hola, família de Ràdio Capital, sóc l'Àlex Pérez, 25 anys, ja porteu 25 anys explicant històries, donant veu al territori i a la seva gent, fent ràdio amb rigor, amb passió i sobretot amb la proximitat que us caracteritza. Sou un punt de trobada i sobretot un altaveu de la cultura i de la música d'aquest país i per això també agrair-vos com a cantant, compositor i productor que sóc. Que la vostra ràdio sempre hi té cabuda a tothom, totes les propostes, vinguin d'on vinguin, sonin com sonin. Així que gràcies per la feinada que feu, una abraçada molt, molt, molt forta i enhorabona per aquests cabuda a tothom, totes les propostes, vinguin d'on vinguin, sonin com sonin. Así que

0: 25 anys.
1: Hola, som Gemma Recoder, directora de Cadet Rock, i des d'aquí envio una abraçada immensa als meus amics de Ràdio Capital. 25 anys, moltes felicitats, que per molts anys més puguem celebrar la vida i la música junts. Mua!
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.
3: Explica'm-me les històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

0: 25 anys.
1: Bon dia, sóc en Marcel Lladó des del segell musical Bank Rover. Només vull felicitar Ràdio Capital per aquests 25 anys d'existència i activisme a les zones de l'Empordà. Va ser un plaer també col·laborar-hi durant un temps. I res, que siguin 25 anys més, 50, 100 o els que calgui. Felicitats.
0: Ràdio Capital. 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital. Així Artur de la Fúmiga, des del País Valencià, per a felicitar-vos i per donar-vos l'enhorabona per estar 25 anys ahí posant la millor música i un gust per a nosaltres ser-ne part de tota esta família. Així que, feliç aniversari i per molts anys més. Una abraçada. Adéu, adéu.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: 25 anys.
1: Des del Consell Comarcal us volem donar l'enhorabona i felicitar-vos per aquests 25 anys de ràdio al servei de la comarca, d'una molt bona feina i esperonar-vos a continuar així.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Benvolguts, amics de Ràdio Capital de l'Empordà. Soc l'Albert Malla i estic molt content de compartir amb vosaltres la celebració d'aquests 25 anys de bona ràdio, de ràdio de proximitat, de bona música, de bona comunicació i que sigui per molts més anys.
2: Ràdio Capital.
1: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Tots aquells i aquelles que feu possible Ràdio Capital Empordà, felicitats per aquests 25 anys d'història, 25 anys de bona ràdio. Gràcies per fer-nos pròximes les històries humanes i deixar-nos escoltar aquella bona música. Gràcies perquè els que vivim a l'Empordà us estem molt agraïts, i també els que estem més enllà i a la vida ens porta lluny de la nostra terra, doncs ens feu partícips d'aquesta bona ràdio. Així que per un quart de segle més us auguro molts encerts.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 6.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: 25 anys.
1: Benvolguts amics de Ràdio Capital, us faig arribar de part de tot l'equip de Ràdio Platja d'Aro les felicitacions per aquest vostre 25è aniversari i us encoratjo i animo a seguir fent aquesta magnífica tasca en favor de la comunicació local que feu al Baix Empordà. Una forta abraçada i endavant amb aquesta ràdio de proximitat que tant ens estimem.
0: Ràdio Capital, 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc en Martí Glú i vinc a felicitar a Ràdio Capital pel seu 25è aniversari de posar música, de descobrir música i de seguir apostant per grups com nosaltres i Glú, que portem molt de temps durant canya, potser no tant com Ràdio Capital, però bueno, aquí seguim com vosaltres i moltes felicitats.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

Bon dia, és dimarts 9 de juny del 2026. A Begur ha sortit el sol quan faltaven 3 minuts per un quart de 7 i estan ara en una temperatura de 21 graus. Us parla Joan Coll i això és el Supermatí, el programa matinal d'actualitat del Baix Empordà, de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, i que també s'emet, com sempre, per Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. En el Supermatí d'avui, entre altres qüestions, us explicarem que la Generalitat de Catalunya posarà en marxa el pròxim 15 de juny la consulta pública prèvia del projecte de decret per ampliar el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. I també que l'Ajuntament de Castellaro, Platja d'Aro i S'Agaró ha obert el període de votació dels pressupostos participatius d'aquest any i que Palamós tornarà a ser l'epicentre de la música de cobla aquest estiu amb la desena edició del festival amb so de cobla entre el 4 i el 8 d'agost. A l'entrevista d'avui parlarem amb Montse Faura, directora del Festival de Torroella, que arriba aquest any a la seva 46a edició. I com cada dimarts, acabarem el Supermatí parlant de llibres amb Maria Teresa Calabús, de la llibreria El Cucut. Això però serà d'aquí una estona. Abans fem un cop d'ull als principals titulars d'aquest matí de dimarts 9 de juny del 2026, aquí, al Baix Empordà.

0: Maria Alzina, bon dia.
1: Hola, Joan, bon dia.
0: La Generalitat ha engegat un pla pioner per restaurar els ecosistemes marins de tot el litoral català amb l'horitzó 2030. Aquesta és la data que fixa Europa perquè s'hagi actuat damunt del 30% dels hàbitats degradats.
1: A Catalunya, aquest pla estratègic, batejat com a PERMECAT, se centra en quatre ecosistemes clau per la biodiversitat, la pesca i les activitats submarines, com les praderies de fanerògames, les algues o els fons de coraliagen. El PERMECAT suposarà una inversió de més de 3 milions i d'entrada ja hi ha equips que fan diagnosi a la Costa Brava.
0: I la Generalitat de Catalunya posarà en marxa el pròxim 15 de juny la consulta pública prèvia del projecte de decret per ampliar el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter i crear així noves reserves naturals parcials dins d'aquest espai protegit.
1: El procés es fa a través d'un portal de participació ciutadana de la Generalitat i tindrà una durada d'un mes. L'objectiu és recollir l'opinió de la ciutadania abans d'iniciar la tramitació formal del projecte.

0: I els docents catalans mantenen les mobilitzacions després que el 65% del professorat rebutgés el preacord negociat entre el Departament d'Educació i els sindicats, Maria.
1: La decisió obliga a replantejar les negociacions i manté viu el conflicte laboral que el sector arrossega des de fa mesos. En una entrevista al programa del Supermatí, la portaveu d'USTEC Estès a les comarques gironines, Glòria Polls, ha explicat que el resultat de la consulta evidencia que el col·lectiu considera insuficients les millores plantejades.
0: I Palamós tornarà a ser l'epicentre de la música de cobla aquest estiu. El municipi acollirà del 4 al 8 d'agost la desena edició del festival amb so de cobla. Carla Saló, bon dia.
2: Hola, Joan, bon dia.
0: Què ens pots explicar més?
2: Es tracta d'una cita consolidada que combina tradició i noves propostes musicals per acostar aquest patrimoni cultural a nous públics. La programació començarà el dia 4 d'agost amb un dels espectacles més destacats del festival. Es tracta de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, dirigida per Francesc Assú, que actuarà a la plaça Josep Cerquella amb prop de 130 músics i cantaires.

0: I seguim a tocar-la perquè ens has d'explicar que l'Institut Montgrí de Torroella de Montgrí ha estat un dels centres educatius distingits en la 13a edició del concurs de dibuix i relats Això pinta bé, organitzat per la Diputació de Girona.
1: L'acte de lliurament dels premis s'ha celebrat aquest dilluns amb la participació de representants institucionals i alumnat dels centres participants. El concurs forma part dels programes educatius Indica i Des del Mar als Cims, que apropen els estudiants al patrimoni natural, cultural i històric del territori.
0: Ferran Castelló, bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: El Badruna Prats de la Carrera recull el Premi Baldiri Reixac pel projecte Esculturitis.
2: El centre de Palafrugell l'ha rebut en un acte al Museu Terra de l'Espluga de Francolí. La Fundació Carulla ha reconegut el projecte Esculturitis, una iniciativa educativa que treballa l'art, la cultura i la llengua catalana a partir de les escultures de Palafrugell. Els premis han distingit 28 centres educatius.
0: L'Ajuntament de Castellaro, Platja d'Aro i S'Agaró ha obert el període de votació dels pressupostos participatius, Carla.
1: La ciutadania pot escollir fins a 3 projectes a través del portal municipal de participació o dipositant una butlleta en les urnes habilitades en diversos equipaments municipals dels 3 nuclis. Les actuacions més votades s'executaran fins a esgotar la partida pressupostària prevista.
0: Berta Raura, bon dia.
3: Bon dia, Joan.
0: Sant Feliu de Guíxols celebrarà l'11a Fira del Conte amb més de 25 activitats per a tots els públics.
3: Sant Feliu de Guíxols acollirà aquest cap de setmana l'11a edició de la Fira del Conte Explica. El certamen oferirà més de 25 activitats entre espectacles, contacontes, tallers, cercaviles i presentacions literàries per fomentar la lectura i la cultura familiar.
0: I el FIMAC tanca la seva edició més multitudinària amb prop de 9.000 visitants.
3: El Festival Internacional de Màgia de Torroella de Montgrí ha tancat la seva 14a edició amb prop de 9.000 visitants i una ocupació del 80% als espectacles de pagament. Durant 4 dies, el certamen ha programat una 70a d'espectacles i consolida la seva posició com una de les cites de referència de l'il·lusionisme al sud d'Europa.
0: I avui, prop de 4.100 estudiants gironins comencen les PAU aquesta setmana.
3: Prop de 4.100 estudiants de les comarques gironines participaran aquesta setmana en les proves d'accés a la universitat. Els exàmens es faran entre el 9 i l'11 de juny a Girona, Salt, Figueres i Olot, i els resultats es publicaran el 23 de juny.
0: Aquests són els principals titulars d'aquest matí de dimarts aquí al Baix Empordà, però més enllà de la nostra comarca també passen coses. I quan són les 8 i 7 minuts d'aquest matí de dimarts, us hem d'explicar el que és la notícia del dia en clau catalana, que és que avui arriba el papa Lleó XIV. Es tracta de la tercera visita d'un papa a Catalunya i estarà protagonitzada per grans actes a Montjuïc, Montserrat i la Sagrada Família, amb importants afectacions de trànsit a la ciutat de Barcelona. De fet, Lleó XIV ahir va exigir al Congrés dels Diputats a Madrid una mirada humana en la gestió de la immigració i una rebutja a la crispació política. El papa, que va fer el discurs com a cap d'estat del Vaticà, va fer una crida a la pau i a respectar el dret internacional, però també va qüestionar el dret a l'avortament i també a l'eutanàsia. I avui, dia marcat per la visita del papa Lluís XIV, també hi ha vaga a l'educació, una vaga que els sindicats ja han comunicat que no es faran mobilitzacions fins després de les 9 per evitar afectacions dels estudiants que avui comencen les proves d'accés a la universitat. El govern reitera la voluntat de diàleg mentre que els grups polítics demanen un gran acord per dignificar el sector educatiu. Estabilitzar l'aparatós incendi que ha cremat 2 naus d'una cooperativa agrícola a Lleida. Han cremat milers de palots i caixes de fusta i les flames i la columna de fum s'han pogut veure des de tota la ciutat de Lleida. Hi ha almenys 35 morts i centenars de ferits a les Filipines després d'un terratrèmol de magnitud 7,8. El sisme ha afectat el sud de l'arxipèlag, sobretot a l'illa de Mindanao, ha tingut 4 rèpliques fortes i ha comportat una alerta de tsunami al país i també als països veïns. I acabem a Catalunya perquè, acampada contra l'era de Nissan, els treballadors denuncien un tancament encobert i els sindicats denuncien que no hi ha avenços en les negociacions per reduir el nombre de treballadors afectats i reclamen un pla de recol·locació. Són les 8 i 9 del matí. Moment ara de fer un cop d'ull a la previsió del temps. Previsió que ens porta, com sempre, Isaac Vilà, bon dia.
4: Bon dia, què tal? Com anem?
0: Doncs bé, què ens espera el temps per aquest matí?
4: El temps per aquest dimarts vindrà marcat per aquesta entrada de la tramuntana, aquest aire de nord, no molt destacable, però sí que farà que la temperatura sigui més baixa. Al cel tindrem, serà una jornada força assolellada, però amb alguns núvols residuals, decoratius, sobretot a l'interior, que poden deixar el cel mig ennuvolat estones, però en general poques novetats aquí al Baix Empordà, una jornada que serà molt tranquil·la i més fresca. Ara mateix, però, la temperatura és força suau, tenim valors al voltant dels 18 o fins i tot 20 graus en alguns sectors, per tant, una matinada menys fresca que la d'ahir. Però al migdia, fruit d'aquest aire amb pèl més fresquet, la temperatura màxima no serà tan elevada, no farà tanta calor com ahir dilluns. Com dèiem, el més destacable de la jornada serà aquest tràngol marítim que tindrem, una mica de tràngol marítim que tindrem de tramuntana. Per tant, precaució a la navegació.
0: Doncs ja ho sabeu, si sortiu a navegar avui, precaució en un dia que no serà tan calorós com ahir, com ens deia Isaac. Moltes gràcies per un cop més la previsió del temps. I nosaltres, quan són gairebé les 8 i 11 minuts d'aquest matí de dimarts, farem una petita pausa per a la publicitat i de seguida hi tornem aquí al supermatí de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, en emissió conjunta per Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. Fins ara.
5: Supermatí. Vols donar un nou impuls al teu futur? Al Centre de Formació d'Adults de Palafrugell trobaràs una formació flexible i pràctica que t'obrirà noves oportunitats. Oferim cursos d'alfabetització, català, castellà i anglès, ESO per adults, preparació a les proves d'accés a cicles formatius i a la universitat, informàtica i competències digitals. Vine a conèixer-nos en període de matrícula del 19 al 29 de juny i del 9 al 16 de setembre. CFA Palafrugell. Fes un pas endavant i no te'n penediràs.
6: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
7: Carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc? És genial! Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi? És genial! Vermut musical cada cap de setmana? També és genial! Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Rostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial!
8: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
9: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
10: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
9: Quins tractaments fan?
10: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
11: Clínica Milena. Medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
12: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
0: Un minut i serà un quart de nou. Moment ara per escoltar el comentari d'opinió d'avui que ens porta Josep Maria Soler.
13: Moltes persones saben perfectament que entre els dies 22 i 24 de maig Palafrugell es convertia en capital de l'handbol estatal. Va tenir lloc la fase d'ascens a Primera Nacional amb la participació del club Handbol Garbí com a anfitrió. La Primera Nacional masculina és la tercera categoria de l'handbol estatal i arribar-hi no és gens fàcil. Els equips que participaren en aquesta fase d'ascens, a més del Garbí, venien de Saragossa, del País Basc i de Castella i Lleó. L'èxit fou monumental. Tothom qui ho va viure ho certifica al 100%. L'organització fou una mostra d'excel·lència de com s'han de fer les coses. Palafrugell hi respongué a tot nivell i en grau superlatiu. La festa la va gaudir tothom. Un èxit esportiu i alhora un èxit ciutadà. Una fita que podem considerar històrica, guanyada pas a pas des dels anys 70 i de la mà d'en Josep Maria Mora i que sempre ha sabut trobar-hi col·laboradors de primer nivell. Amics, la constància i la coherència tenen premi. La més cordial enhorabona. Que tingueu un molt bon dia.
0: Molt bon dia també per Josep Maria, un cop més per aquest comentari d'opinió d'aquest dimarts 9 de juny del 2026. Nosaltres, quan ja són un quart de 9 del matí, donem pas a l'entrevista.

0: El Festival de Torroella va presentar fa uns dies el cartell, la programació de la seva 46a edició, edició que es farà aquest estiu d'aquest 2026. I per saber-ne una mica més, explicar-nos com està fraguat aquesta edició, com està el festival, ens acompanya ja avui aquí en directe al Supermatí Montse Faura, que és la directora del Festival de Torroella de Montgrí. Què tal, Montse? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: A veure, 46a edició, que es diu ràpid, però que no s'ha de deixar de dir, perquè realment és molt... És rellevant, que ja són 46 edicions d'aquest festival. No sé com afronteu aquesta edició, quins són els principals canvis, novetats respecte a edicions passades, com ho teniu tot?
1: La veritat és que l'afrontem amb moltes ganes, molta il·lusió. Sempre els anys naturals nosaltres els mesurem per edicions de festival i és una feina molt sorda, que a vegades són més de 2 o 3 anys de preparació, perquè segons quins artistes tenen agendes molt sol·licitades i, per tant, s'han de treballar amb molt de temps, no? I en aquest cas la il·lusió és gran, perquè hi ha alguns artistes que els hi tenien moltes ganes des de feia temps, no? I, per tant, feliços.
0: El lema d'aquest any, d'aquesta edició, és l'amor també deixa rastre. Per què?
1: Perquè l'amor, per diverses coses, perquè dins d'aquest ideari, d'aquest relat, d'aquesta programació, quan la comences a imaginar, comences a escriure un paper en blanc, et vas donant compte com es va refigurant, no?, els programes, els concerts, els artistes i tal. I nosaltres veníem del 2020, del recer de la Fúria del Món, aquesta reivindicació, no?, doncs que hi ha espais, oasis, no?, on pots trobar-te com un escalf, no?, i a més amb aquest bullici i amb aquests temps tan oscurs, no? Després, dins d'aquest recer de la Fúria del Món, hem anat a una edició que el 2025, que es deia com transitar el temps, no?, com des de l'ancestralitat del temps, no? No tant per engolir-lo, no tant per passar l'estona, no?, en el cas dels concerts, sinó per com el vius en el moment, no?, dins d'aquest recer. I en el tercer capítol, que és el d'enguany, sí que és veritat que si veiem noticiaris i la vida que ens envolta, tot és greu, sí, és greu. Hi ha múltiples guerres, 50 guerres, més de 50 guerres simultànies. Hi ha molta perversió, hi ha molta tristor i cal reivindicar també que l'amor també deixa el rastre, no? En aquesta idea de claror i fissura, de memòria i desplaçament, d'amor i ferida, d'ordre i ventura, no? Vull dir que dins d'aquesta magnitud tan trista i enrabiada que existeix en temps contemporanis, doncs l'amor és una reivindicació, l'amor cal dir i reivindicar que l'amor també deixa rastre.
0: La cultura o la música i l'amor sempre han anat lligats?
1: D'alguna manera més implícita o explícita, sí, no? Vull dir que des de qui fa l'obra, des de qui la pensa, l'escriu i tal, vull dir que potser l'emoció sempre hi és, i en aquest cas la música, l'art en general, però sobretot la música, ho sap des de sempre, parteix d'aquesta tríada, no? Qui l'escriu, no?, qui la composa, qui la interpreta, ha de saber posar-se en aquesta interpretació el més purista possible del qui la va composar i qui la rep, el receptor, no? Mm-hmm. I amb altres arts no passa, que hi ha 3 interlocutors, no? Perquè, per exemple, amb la pintura plàstica, i la pinta, i llavors el receptor és qui la veu, no?, la mirada de qui la veu, no? Però aquí necessitem un intèrpret. Per tant, tot i ser el més fidel possible i coneixement dels elements històrics i de les estètiques, no?, de com es tocava aquell instrument en aquella època, també és veritat, doncs, en aquest sentit, els compositors també tenien emocions, no? I també tenien mirades, no? Que, o més inspirades en la natura, més inspirades des de l'amor, des de les confrontacions polítiques al seu moment, etc. No? Aleshores, això ho sap la música des de fa molt de temps.
0: Parlem una mica de noms. Has comentat abans que l'organització d'un festival com és aquest del Festival de Torroella de Montgrí suposa mesos o fins i tot anys de feina, perquè hi ha artistes que tenen les agendes molt apretades. Parlem una mica d'aquests artistes. Quins noms hi ha per aquesta 46a edició del festival que també us han costat tant de portar?
1: A veure, hi ha com un... Sempre juguem amb aquest binomi dels intèrprets de casa amb els internacionals, i també l'altre binomi és els artistes molt consagrats, i per tant és un honor tenir-los a Torroella, que això ja fa 46 anys que passa, i també els que cal projectar aquest planter de joves que són el present i el futur, i que d'alguna manera molts d'ells que van venir per primera vegada a Torroella han acabat consagrant-se, no? Aleshores, aquest és el binomi que constantment hem equilibrat en aquesta balança de la programació. I hi ha com tres blocs diferents, no? Un és la internacionalitat i les grans formacions, per exemple, l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, tindrem el pianista Josep Colom, obrirà el festival amb un programa dedicat a Beethoven i que anticipa la commemoració del bicentenari de la seva mort, no? Beethoven ha travessat també pel conflicte interior, perquè també per capacitat de transformar la ferida en bellesa, no? També tindrem l'Orquestra Simfònica del Vallès, que cada any fem una producció més. Aquest any hem convidat el violoncel·lista Pablo Fernández, que torna al festival però en format orquestra, commemorant els 150 anys del naixement de Pau Casals. És una producció pròpia. I aquí entrem en diàleg amb un present que travessa tota l'edició amb un artista que en tenia moltes ganes des de fa més de 10 anys, que és el pianista Daniel Trifonov, que vindrà amb la Mahler Chamber Orchestra i dirigida pel Daniel Harding, no? Vull dir que aquest serà una perla d'aquestes que molt desitjades des de fa anys que hem estat treballant, amb un programa dedicat a Brahms i al Dvořák, que serà un dels grans moments sinfònics de l'estiu. També tindrem en l'escena internacional Elisabeth Leonskaya amb la English Chamber Orchestra. Tindrem la Freiburg Baroque Orchestra amb la soprano Janine de Vic, un programa que fa una immersió a Mozart, i el debut d'una de les grans veus del panorama líric i operístic actual, que és la soprano Nadine Sierra, no? Això amb clau més internacional. També aquesta mirada cap als cors, no? Tindrem els detalls escoles, una referència absoluta a la polifonia renaixentista, no? que ens oferirà un programa que transita entre dos compositors, Palestrina Roland de Lassus, amb la contemporaneïtat del Bopat. Per tant, estarem transitant del segle XVI al segle XX-XXI. I després ens

0: amb veu en recista de Joan Margarit i amb una obra també composada per Francesc Prats. Tindrem i tornen a Cantoria. Cantoria és un grup de veu de música antiga molt estimat a casa nostra. De fet, van fer els seus debuts a Tarruella, van passar pel programa Emerging i ve en format gran, amb un programa molt focalitzat al villancet barroc hispànic del 17 i del 18, amb una producció que s'estrena a Torroella. I tindrem la Beniche Barroc Orquestra amb la violinista Sira Nocian, amb un virtuosisme i una teatralitat de la Venècia del 18, no? Un duel de violí de Vivaldi, de Veracini, Tartini, Locatelli, no? I després el tercer bloc, on s'emmiralla aquesta programació, i en els tres concerts singulars, on tindrem el músic israelí a Vital, que ha redefinit la presència de la mandolina a l'escena internacional, un programa on parteix de la idea de l'adaptació de la partita número 2 de Bach, intercalant en 5 moviments amb obres originals de mandolina. Tindrem una proposta Can Quintana amb Concerto 1700, una formació barroca, i amb la cantadora Laura Marchal, que connecta l'orca i Falla amb la commemoració dels 150 anys del naixement de Falla. I per tancar el festival, el dia 21, des d'aquesta singularitat tindrem la delicadesa radical de la Clara Brunet i el Bor Sujan, no?, amb Mr. Dowland's Dream, no? Aquest any es commemoren els 400 anys de la mort de Dowland, i llavors farem un viatge de somni, de reixement, de foscor i imaginació sonora a l'església de Sant Genís per tancar el festival amb un recollament, amb un tancament, amb una cosa molt introspectiva. I amb tot això, i dintre d'aquesta singularitat, tindrem també el mateix dia, previ a aquest concert de Dowland's Dream, Le Poème Harmonique fent el Carnaval Barroc, una proposta escènica exuberant que combina música, teatre, acrobàcia, mim, la comèdia de l'arte, no? El Carnestoltes italià del segle XVII. No? Difícil de classificar perquè hi ha les escèniques, hi ha tot el tema del circ amb la música barroca, però això serà un doble concert que servirà per tancar l'edició d'enguany.
1: Déu-n'hi-do, teniu molta, molta, molta teca, teniu moltes propostes molt diverses i alhora molt, molt interessants. No sé, clar, evidentment, com bé comentaves tu, hi ha un equilibri entre els clàssics, diem-ne, i algunes propostes més emergents o més innovadores. No sé com es troba aquest equilibri entre moltes homenatges, fins i tot de commemoracions, parlàvem dels 150 anys del naixement de Pau Casals, per exemple, entre aquest equilibri entre aquestes músiques o aquestes propostes més clàssiques o més, entre cometes, antigues i altres més modernes. O sigui, és complicat trobar aquest equilibri?
0: És complex, més que complicat, en el sentit de que l'equilibri ha de ser orgànic, no ha de ser imposat, no ha de ser forçat. Dos, ha de ser un equilibri que tingui forma, no?, que transiti bé per les diferents èpoques i estils musicals. Tres, també ha de tenir alguna lògica amb l'ADN del festival, no? Vull dir, el tema d'impulsar els joves i el risc, el talent, la singularitat, la recuperació del patrimoni, tot això forma part del nostre ADN. I després també hi ha un factor extern que no el podem controlar, que una cosa és el que desitges i vols i pots per recursos, i l'altra és la disponibilitat en ple mes d'agost dels artistes que estan en gira, no? Vull dir que aquesta també és atzarosa i requereix de molta complicitat amb els artistes i els agents artístics per convèncer-los que Torroella és un bon escenari i que es sentiran com a casa, no? Uh-huh. I aquest és una mica la clau, no?, que configura el fet d'anar treballant i dibuixant una programació. També hi ha altres activitats. Aquest any se celebra els 100 anys d'una dona, una donessa dintre del patrimoni musical del nostre país, que és el Montserrat Torrent, l'organista Montserrat Torrent. 100 anys que està en actiu i que, amb complicitat amb el Festival Clàssics de Pals, farem un concert a Pals des del Festival de Torroella amb la Montserrat Torrent i amb una gran amiga seva reconeguda, organista uruguaia, la Cristina García Venegas, que és un concert, diguéssim, a quatre mans, en el sentit

0: de que hi haurà una primera part que interpretarà Montserrat Torrent, la segona la Cristina García Venegas, i aquesta també ens fa especial il·lusió perquè és la primera col·laboració que fem amb el Festival Clàssics de Pals, perquè l'Església de Pals sent un orgue d'engrenzing en bon estat i que, per tant, trobem una manera també d'ubicar la col·laboració entre dos festivals, festivals que són veïns i que, per tant, aquestes complicitats es poden teixir, no? I també tindrem tres residències del programa internacional Immersing durant el festival. Tot això se li suma a la tercera edició de l'Inèdit Empordà, que és una proposta que fa ja 3 anys que duem a terme des de Inèdit Barcelona, que és la seu. Doncs fa 3 anys vam decidir a travessar aquesta línia del temps en quant calendari, que es faci a l'estiu i a l'Empordà, i amb aquesta mirada molt posada sobretot i centrada en la música clàssica, no? I durant tots els dimecres del mes de juliol i agost podrem trobar peces, algunes estrenes i preestrenes i algunes reposicions molt ubicades dintre del que és la programació del festival, també amb aquesta mirada del jazz que també ens identifica com a entitat, que articulem propostes des dels seus inicis ubicades en el jazz, i després els dimarts farem una retrospectiva a 5 peces del cineasta expert en documental musical Schaffer, no? Tindrem aquí també una retrospectiva interessant els dimarts. Aleshores, vulguis o no, ens trobem amb una programació que transita amb l'internacional, amb lo de casa, amb el talent, la singularitat, el risc, el patrimoni, amb les grans figures consolidades i també tota aquesta la singularitat de propostes en espais singulars i propostes singulars amb aquesta mirada també posada en el documental musical.
1: Doncs, Montse Faura, directora del Festival de Torroella, moltes gràcies per explicar-nos de pe a pa el que serà la 46a edició d'aquest festival ja clàssic, dels clàssics, aquí al Baix Empordà. Gràcies per acompanyar-nos avui aquí al Supermatí i que vagi molt bé el festival.
0: I a vosaltres per explicar-ho. Moltes gràcies.
1: Adéu-siau. Nosaltres, quan passen ja gairebé 3 minuts de 2:15, donem pas a l'informatiu.

0: comencem el bloc informatiu, us ampliem els titulars que us explicàvem fa una estona, explicant-vos que la Generalitat ha engegat un pla pioner per restaurar els ecosistemes marins de tot el litoral català amb l'horitzó 2030. Aquesta és la data que fixa Europa perquè s'hagi actuat damunt el 30% dels hàbitats degradats. A Catalunya, aquest pla estratègic, batejat com a PEREMCAT, es centra en quatre ecosistemes clau per a la biodiversitat, la pesca i les activitats subaquàtiques. El PEREMCAT suposarà una inversió de més de 3 milions d'euros i, d'entrada, ja hi ha equips que fan diagnosi a la Costa Brava. Maria Alzina.
1: Els submarinistes amb neoprè es barregen entre els que es banyen a la Cala Bona de Tossa de Mar i inspeccionen a consciència alguna algues que viuen al fons sorrenc o damunt les roques, estenent transectes de 25 metres i avançant de 20 centímetres en 20 centímetres. Formen part de l'equip del Centre d'Estudis Avançats de Blanes, que en els pròxims mesos recorrerà diferents punts del litoral català fins a una quarantena per analitzar l'estat dels seus ecosistemes i hàbitats marins. A més de Tossa, l'equip també s'ha desplaçat ja a Calella i al litoral del Montgrí. En el cas de Cala Bona, durant la inspecció, els tècnics del CEAP han detectat com una alga en perill d'extinció, l'Ericària crinita, pràcticament ha desaparegut de l'indret. Ho explica una de les tècniques, Martur.
2: El que avui hem vist és que el que abans era una població abundant d'Ericària crinita, avui només hem pogut trobar dos individus. Per tant, la recessió és clara i haurem d'esbrinar quins són els factors que han portat a aquesta mortalitat tan elevada.
1: La diagnosi que s'ha fet a Cala Bona s'emmarca dins la primera fase del Pla Estratègic per a la restauració dels ecosistemes marins de Catalunya. La Generalitat ha engegat aquesta iniciativa pionera arreu de l'Estat amb l'objectiu de recuperar i millorar els hàbitats marins de tot el litoral, des de l'Empordà fins a les Terres de l'Ebre. El Pla Estratègic, que tindrà una inversió de més de 3 milions d'euros, es focalitzarà en quatre hàbitats i ecosistemes marins, en concret les algues, les praderies de fanerògames, els rodòlits i els fons de coralígen. Tots ells, subratlla Sergi Racero, es consideren clau i són essencials tant per la biodiversitat com per la pesca i les activitats subaquàtiques. La fase de diagnosi del PEREMCAT, que s'allargarà durant més d'un any, no tan sols avaluarà l'estat de conservació d'aquests diferents hàbitats, sinó que també analitzarà quines pressions i impactes reben els ecosistemes. A partir d'aquí, precisa el cap del Servei de Protecció i Conservació del Medi Marí, s'identificaran quines són les zones prioritàries on cal actuar i es faran projectes pilot de restauració ecològica.
0: I també la Generalitat de Catalunya posarà en marxa el pròxim 15 de juny la consulta pública prèvia del projecte de decret per ampliar el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter i crear noves reserves naturals parcials dins aquest espai protegit. El procés es farà a través del portal de participació ciutadana de la Generalitat i tindrà una durada d'un mes. L'objectiu és recollir l'opinió de la ciutadania abans d'iniciar la tramitació formal del projecte.
1: L'ampliació prevista afecta un dels espais naturals més importants del Baix Empordà. La proposta també contempla reforçar la protecció ambiental amb la declaració de noves reserves naturals parcials. Per facilitar la participació, el govern ha organitzat tres sessions informatives obertes a tota la ciutadania i a les entitats interessades. La primera sessió es farà el 15 de juny al Museu de la Mediterrània de Torroella. La segona es farà el 30 en format telemàtic i la tercera tindrà lloc el 3 de juliol al Centre Cívic d'Ullà. Aquestes trobades serviran per explicar el contingut del projecte, els objectius de l'ampliació i els mecanismes de participació previstos durant la consulta. La iniciativa suposa el primer pas administratiu per a la possible ampliació del parc natural. El procés permetrà que veïns, entitats i agents del territori puguin aportar opinions i consideracions abans de l'elaboració definitiva del decret.
0: Els docents catalans mantenen les mobilitzacions després que el 65% del professorat rebutgés el preacord negociat entre el Departament d'Educació i els sindicats. La decisió obliga a replantejar les negociacions i manté viu el conflicte laboral que el sector arrossega des de fa mesos. En una entrevista en aquest programa, al Supermatí, la portaveu d'Usta Castés a les comarques gironines, Glòria Polls, explica que el resultat de la consulta evidencia que el col·lectiu considera insuficients les millores plantejades.
1: Segons Polls, les mobilitzacions han servit per forçar la reobertura de les negociacions, però el professorat reclama anar més enllà de les propostes actuals. Des del sindicat consideren que cal començar una nova negociació des de zero i asseure el departament amb el comitè de vaga format pels sindicats que no han signat l'acord. L'objectiu és elaborar un nou document que reculli les demandes que els docents consideren prioritàries. Entre aquestes reivindicacions hi ha l'increment de personal per atendre la diversitat creixent a les aules, la reducció de les ràtios i la incorporació de més recursos d'atenció educativa. Pues defensa que la situació actual dificulta oferir una atenció adequada a l'alumnat i repercuteix directament en la qualitat educativa.
3: Nosaltres no podrem donar una atenció individualitzada correcta, ja no dic excel·lent, sinó correcta, al nostre alumnat si no tenim personal d'atenció educativa, si no reduïm les ràtios, si no tenim unes aules climatitzades, perquè ahir doncs sí que va sortir aquest estudi dient que això afecta el rendiment escolar, és a dir, la capacitat d'aprenentatge que tenen els nostres alumnes, i és un tema doncs que s'ha de posar sobre la taula.
1: La portaveu també ha volgut remarcar que les reivindicacions no se centren exclusivament en les condicions salarials. Tot i reconèixer que el professorat ha perdut poder adquisitiu durant els darrers anys, assegura que la principal preocupació és disposar de les eines necessàries per desenvolupar correctament la tasca educativa.
0: I Palamós tornarà a ser l'epicentre de la música de cobla aquest estiu. El municipi acollirà del 4 al 8 d'agost la desena edició del Festival amb So de Cobla, una cita consolidada que combina tradició i noves propostes musicals per acostar aquest patrimoni cultural a nous públics. Carla Saló.
4: La programació començarà el dia 4 d'agost amb un dels espectacles més destacats del festival. Es tracta de la Simfònica de Cobla i Cor de Catalunya, dirigida per Francesc Assú, que actuarà a la plaça Josep Cerquella amb prop de 130 músics i cantaires. El concert també comptarà amb les veus de Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda, Samantha i el grup Arjau. La proposta incorporarà projeccions i efectes d'il·luminació. L'endemà, l'Arbreda Municipal serà l'escenari del concert de la Costa Brava Memorial Ricard Viladesau. La Principal de la Bisbal i els Montgrins oferiran una actuació amb repertori sardanista i altres composicions creades per a cobla. El 6 d'agost, el festival dedicarà una part de la programació a la creació femenina. La proposta Cobla amb Sora Dona repassarà obres de diverses compositores que han contribuït al repertori per a cobla. L'objectiu és posar en valor la seva aportació a la música catalana. I aquella mateixa nit actuarà el baríton palamosí Guillem Batllori amb la Principal del Llobregat. El cantant presentarà un repertori de cançó catalana amb l'acompanyament de la formació. La proposta unirà la veu lírica amb la sonoritat tradicional de la cobla. El festival també reservarà un espai per al públic familiar. Serà el dia 7 d'agost. El grup Filomena presentarà l'espectacle que combinarà animació i música tradicional. La proposta inclourà la participació del tenorista Quirze Egea i arranjaments del músic Arnau Tordera. La mateixa jornada arribarà un dels seus concerts més esperats. Obeses actuarà amb la cobla Berga Jove per presentar el nou treball discogràfic Ai al Cor Díaz Toler. El projecte reforça l'aposta del festival per la fusió entre llengües musicals i la renovació de la cobla. La Cluenta arribarà el dia 8 d'agost amb l'actuació de la Transmediterrània Orquestra al Passeig del Mar. La formació reunirà músics de trajectòries diverses en una proposta que combinarà ritmes mediterranis, música popular, jazz i sonoritats de la cobla.
0: L'Institut Montgrí de Torroella de Montgrí ha estat un dels centres educatius distingits en la 13a edició del concurs de dibuix i relats Això pinta bé, organitzat per la Diputació de Girona, Carla.
4: L'acte de lliurament dels premis s'ha celebrat aquest dilluns amb la participació de representants institucionals i alumnat dels centres participants. El concurs forma part dels projectes educatius Indica i del Mar als Cims que apropen els estudiants al patrimoni natural, cultural i històric del territori. Enguany el certamen ha rebut prop d'una cinquantena de treballs entre dibuixos i relats elaborats per alumnes d'educació infantil, primària, educació secundària i també batxillerat. Les propostes s'han inspirat en els continguts treballats durant les activitats dels programes pedagògics. A més, a l'Institut Montgrí també han estat premiats els centres de Girona, Banyoles i Fontcoberta. Els guardons inclouen una aportació econòmica destinada a finalitats educatives, a millores d'eficiència energètica o a projectes d'accessibilitat als centres. Durant l'acte, els representants de la Diputació han destacat la importància d'aquestes iniciatives per fomentar el coneixement de l'entorn i reforçar el vincle dels joves amb el patrimoni local i natural. També han posat en valor la creativitat, la capacitat de treballar en equip i la implicació de l'alumnat participant. El concurs Això pinta bé arriba així a la 13a edició consolidat com una eina educativa per promoure l'aprenentatge fora de l'aula i la descoberta del territori entre els estudiants de les comarques de Girona.
0: El Badrona Prats de la carrera de Palafrugell ha recollit aquest diumenge el Premi Valdiria Reixac Experiències durant l'acte de lliurament dels guardons celebrat al Museu Terra de l'Espluga de Francolí. Ferran Castelló.
5: La Fundació Carulla ha distingit el centre pel projecte Esculturitis, una proposta educativa que utilitza l'art i la cultura com a eines d'aprenentatge. El treball parteix de les escultures de Palafrugell per apropar l'alumnat al patrimoni local, la llengua catalana i les expressions culturals contemporànies. L'acte ha format part de la Festa de la Llengua, la Cultura i l'Educació, una jornada que ha reunit alumnes, docents i famílies dels centres premiats. Els participants han pogut prendre part en diverses activitats educatives relacionades amb el patrimoni, els oficis tradicionals, l'agricultura i el medi ambient. La 48a edició dels Premis Valdiria Reixac ha reconegut 28 centres educatius dels territoris de parla catalana. En total s'han presentat 137 projectes a les diferents categories dels guardons que premien iniciatives educatives que promouen la cultura, les arts i la llengua catalana com a eines de transformació social. Segons la Fundació Carulla, els premis busquen reconèixer projectes que fomenten la creativitat, el compromís i la participació de la comunitat educativa.

0: L'Ajuntament de Castellaro, Platja d'Aro i Segaró ha obert el període de votació dels pressupostos participatius. La ciutadania pot escollir fins a 3 propostes a través del portal municipal de participació o dipositant una butlleta a les urnes habilitades en diversos equipaments municipals dels 3 nuclis. Les actuacions més votades s'executaran fins a esgotar la partida pressupostària prevista. Carla Saló.
1: La votació arriba després d'un procés participatiu que va recollir prop de 160 propostes presentades per particulars, col·lectius i entitats del municipi. Moltes de les iniciatives van sorgir dels espais de participació vinculats a persones grans, infants, joves, activitat econòmica o bé l'esport. Després de l'elaboració tècnica, es van descartar prop de 90 propostes perquè no complien els requisits establerts, ja estaven incloses en el pressupost municipal ordinari o es podien executar sense necessitat de passar per votació. Les 12 propostes finalistes són l'arranjament del pati de l'Escola Vall d'Aro, la instal·lació de càmeres de videovigilància en punts de recollida d'escombraries, dispensadors de bosses per excrements de gossos, teules niu per afavorir la biodiversitat, la reforma dels lavabos al Palau d'Esports i Congressos, l'adequació del local social de Segaró com a espai cívic, un parc de calistènia i una tirolina Can Nitus, taules de tenis taula al passeig marítim, tendals en parcs infantils, una font al costat de l'Escola Vall d'Aro i la renovació del paviment de les pistes esportives de Can Nitus. El municipi celebra la 5a edició dels pressupostos participatius. Des de la primera convocatòria l'any 2018, s'han executat una 20ena d'actuacions escollides directament per la ciutadania. Entre els projectes desenvolupats hi ha millores en els centres educatius, equipaments esportius, espais públics, zones verdes i infraestructures de mobilitat.
0: I el Festival Internacional de Màgia de Torroella de Montgrí tanca la seva edició més multitudinària amb 9.000 visitants i una ocupació del 80% als espectacles de pagament. Berta Roura.
2: El Festival Internacional de la Màgia de Torroella de Montgrí ha tancat la seva 14a edició amb prop de 9.000 visitants, convertint-se en la més multitudinària de la seva història. Durant 4 dies, el municipi ha acollit una 70ena d'espectacles repartits entre places, equipaments culturals i espais patrimonials. La programació ha combinat grans produccions amb propostes de proximitat, mentalisme, màgia còmica, cartomàgia i espectacles familiars. Els espectacles de pagament han registrat una ocupació mitjana d'un 80%, una dada que l'organització valora molt positivament. La gala de Cloenda ha anat a càrrec de l'il·lusionista valencià Noel Galán, amb l'espectacle Sin Límites, que ha reunit prop de 400 espectadors a l'Espai Ter. Paral·lelament, els carrers de la vila han continuat acollint actuacions, tallers familiars, màgia itinerant i activitats obertes al públic. Amb aquestes xifres, el FIMAC reforça el seu prestigi internacional i consolida Torroella de Montgrí com una de les capitals de la màgia al sud d'Europa.
0: I acabem amb tu, Berta, perquè ens has d'explicar que prop de 4.100 estudiants de les comarques gironines s'examinaran de les proves d'accés a la universitat entre avui, 9 de juny, i dimecres, dia 11.
2: Prop de 4.100 estudiants de les comarques gironines participaran aquesta setmana en les proves d'accés a la universitat que es faran entre el 9 i l'11 de juny sota la coordinació de la Universitat de Girona. La convocatòria d'enguany registra un augment de participants respecte a l'any passat, quan es van examinar prop de 3.800 alumnes. La majoria de les proves es faran a Girona, tot i que també s'han habilitat Seus, Assalt, Figueres i Olot. Els exàmens començaran dimarts amb la prova de llengua castellana i literatura. Durant 3 dies, els estudiants s'examinaran de matèries comunes i específiques relacionades amb els diferents itineraris acadèmics. Entre les assignatures amb més crèdits hi ha història, matemàtiques, biologia, química i llengua catalana i literatura. La Universitat de Girona ha distribuït els tribunals entre diverses facultats i centres educatius de la demarcació. Els resultats es coneixeran el 23 de juny, abans de l'inici del procés de preinscripció universitari per al pròxim curs.
0: Doncs amb aquesta notícia acabem amb l'apartat informatiu d'aquest supermatí de dimarts 9 de juny del 2026 i des d'aquí, des del supermatí, també enviem molts ànims, molta tranquil·litat també a tots els estudiants que avui comenceu les proves d'accés a la universitat, que al final és el que heu fet durant aquests 2 anys i que tot anirà bé. Passen ja 3 minuts de 3:15 de 9 els dimarts. Ja sabeu que ens agrada acabar el supermatí parlant de llibres.

0: I si parlem de llibres aquí al Supermatí, parlem amb Maria Teresa Calabús de la llibreria El Cucut de Torroella de Montgrí. Què tal, Maria Teresa? Bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Molt bé. Vosaltres bé?
0: Doncs bé, sí, sí. Aquest dimarts ja pràcticament estival, podríem dir. Ja fa calor, encara que ens ha dit el nostre meteoròleg que avui no farà tanta com ahir, però bé.
1: Bueno, està bé, com a mínim, si no hi ha males notícies, en temps així ja podem descansar una mica, eh? Allò,
0: i tant,
1: respirar.
0: I tant, i tant.
1: Molt bé.
0: A veure, què ens portes avui?
1: Mira, Joan, com que últimament no hem parlat amb tu, poder no sabies que aquests últims dies he agafat les llistes de llibres que s'han presentat, que són llistes del Premi Llibreter. El Premi Llibreter es farà públic el dimecres de la setmana que ve, el dia 17, i les llibreries han estat votant durant un mes entre tres propostes que havia triat el jurat de cada categoria. Llavors, a la categoria... Hem parlat d'infantil, hem parlat de juvenil... ara us vull parlar de la literatura catalana, literatura escrita en català. Un dels llibres que opta és Virgil, que amb el meu entusiasme ja us havia parlat fa dies. Per mi és una novel·la absolutament extraordinària, una de les més boniques que s'han escrit aquests anys. I un altre finalista és Sau, una novel·la de Ferran García. Ferran García també passa una mica com molts autors catalans, que estan com en un segon terme perquè el seu nom no és tan conegut, no han sigut mai el més venut de Sant Jordi, però han anat fent aquestes feines de formigueta, de treball ben fet, d'editar amb editorials petitones que, amb les quals tenen una fidelitat, un tracte cordial, que notes que l'editor amb l'escriptor se senten a gust i gairebé tota l'obra està en aquest mateix editorial. Ell va néixer a la Plana de Vic i, segons la seva biografia, diu, va néixer a la Plana de Vic i això explica moltes coses. Ha publicat bastantes novel·les i també narrativa i algun assaig. Llavors, tot en Males Herbes, l'editorial Males Herbes, i l'any passat, o poder ja en fa dos, no sé quan va sortir, ja va destacar amb un llibre anomenat Guilleries, que el va descobrir ja una sèrie de llibreters i gent lectora, la premsa li va donar molt bona crítica, i en aquest any, que va publicar Sau, el 2025, ha sigut i és finalista del Premi Llibreter. Llavors, com és la seva literatura? D'entrada, jo la trobo dura en el sentit de... Fa pensar en Víctor Català amb els drames rurals, val? Aquests espais de poble, tancats, en els quals els personatges són pocs i de tant en tant malavinguts o amb problemes de fons, enmig d'una foscor... d'un dolor fort perquè d'alguna manera s'han de brallar amb la natura i amb les dificultats per tirar endavant, també hi ha la bellesa també d'aquesta mateixa natura, que pot ser a vegades un enemic i a vegades és un consol. Llavors, la seva literatura és bonica, escriu molt i molt bé, i ens trobem amb això, amb un estil que jo he reconegut una mica com a clàssic, o sigui, no em fa pensar en el català actual, em fa pensar que ho és, perquè està escrit ara, no? Però em fa pensar en un català com molt treballat, també, i molt de la zona. Vull dir, estic segura que els lectors de Vic poder no ho noten tant, els lectors de la zona de Barcelona, Tarragona, notaran un llenguatge i unes diferències amb el seu estil, amb la seva parla, que se'ls hi farà més evident.
0: Així creus?
1: A vegades diem...
0: Maria Teresa?
1: Sí, diguem.
0: No, dic que així, el que deia la biografia, que és de la Plana de Vic i això explica moltes coses, i estàs d'acord?
1: Sí, sí, sí, perquè és això, és... és gairebé l'home sol i la terra, val? I la terra és... no hi ha mar, no hi ha gaire horitzó, no hi ha... jo trobo que no d'entrada en tant havia de respirar a fondo jo, saps? Perquè l'obra no m'ho permetia, o sigui, m'anava tancant, me sentia atrapada en la història, no? Pots deixar de llegir, tot i que s'ha de llegir a poc, perquè és bastant poètic. Si vols, jo crec que devem tenir temps de llegir la primera pàgina, ja és la primera.
0: Sí, i tant, sí.
1: Crec que us fareu una idea, perquè per més que digui jo, és molt difícil de captar com escriu un autor, sobretot si és diferent com és el cas d'en Ferran García.
0: Sí, clar.
1: Diu, la tremolor és la diferència entre l'ànima i Déu. Ell no tremola, nosaltres sí. Havien estat tan feliços que quan li va dir que es moria no s'ho va creure. Era dijous, i com cada matí ell havia estat nedant al riu mentre ell feinejava per casa. Li havia deixat el vestit de flors blanques damunt del llit i quan va aparèixer a la cuina, amb els cabells molls i la primavera movent-se entre les cames, li va dir, no amb paraules, perquè no hi ha paraules per dir una cosa així, sinó amb els ulls. De mirades sí que n'hi ha. Varen passar els 3 dies següents acomiadant-se. Ella li va explicar el que havia de fer. Ell l'escoltava en silenci. L'única cosa que li havia demanat, si volia compartir la vida amb ella, era que quan arribés el moment ho fes. Tot semblava tan llunyà aleshores que havia dit que sí. Per això, i perquè l'estimava com s'estimen les pestanyes i les llàgrimes. Però segur, però futur, és només una altra manera d'anomenar el present, i com tots, també aquell dia llunyà havia arribat. Els 3 dies de comiat foren 3 punts suspensius que des d'aleshores llisquen desorientats per les fondàries del bosc. Doncs, no sé, Joan, què et sembla? O sigui, hem parlat del riu, parla del Ter, perquè hi ha el Ter, i hem parlat d'aigua, i hem parlat de fondària, i hem parlat de foscor, i hem parlat de mort, però hem parlat de vida i d'amor.
0: Déu-n'hi-do, és que t'anava a dir que sembla que és un d'aquells autors, sincerament no el coneixia, me l'has descobert tu ara, em sembla que és un d'aquells autors que ja des de les primeres paraules que has llegit ja t'engoleix, ja et trasllada dins de la història i ja no pots sortir el que comentaves tu, has de parar tu per voluntat pròpia, sí. Perquè si no el llegiries d'una tirada.
1: Sí, però tampoc es pot llegir d'una tirada perquè com que és potent, o sigui, a veure, la primera frase és una reflexió. Ja,
0: sí,
1: té
0: sí,
1: un or tremola als humans, sí. Bueno, és evident, molt probable. Però tampoc sabem gaire res de Déu, per tant, d'allò. Però, o sigui, hem vist una història d'amor, una història que tenia punt final perquè ell havia avisat. No sabem per què és mort, probablement quan seguirem llegint ho sabrem. Ell està a casa, és a dir, són una parella que estan vivint a prop d'un riu perquè ella s'hi ha banyat i ha tornat a casa i a més ell fa una mica com de la gestió de la llar perquè ell li ha preparat el vestit de flors. El vestit és de flors, s'ha banyat en el riu però anuncia que es mor i es mor durant 3 dies.
0: Sí.
1: No sé, saps? O sigui, quan llegeixes aquest primer paràgraf, vull dir, ja heu vist que dura 2 minuts la lectura, ja saps que t'espera una cosa potent. Vull dir,
0: sí, és que
1: no serà pas un llibre, tampoc és fàcil, hem d'avisar, no és fàcil, no ho pot llegir les persones que el llibre que més els hi ha agradat aquest any ha sigut Crispetes de matinada, vull dir, cada cosa al seu lloc, i tots són bons, vull dir que no per dir això, menys tinc al contrari, vull dir, com a llibretera superagraïda que hi hagi gent que escrigui obres per tots els públics i que es puguin vendre d'aquesta manera tan fàcil, per dir-ho d'alguna manera, com les crispetes. Però quan trobem una obra com Sau, primera s'ha d'avisar, i segona, bueno, el lector, vull dir, n'ha de tenir ganes. Són gairebé 400 pàgines, no és pas un llibre curt. També cal dir-ho.
0: El que deies també de llegir d'una tirada, també potser hem de fer altres coses entre lectura i lectura.
1: També us podria dir que qui vulgui llegir Ferran García, perquè com ara ha passat amb tu, que dius, mira, acabo de conèixer aquest autor, m'agradaria llegir-ho, potser podríeu començar per Guilleries. Ja dic,
0: doncs
1: va ser el llibre que el va d'alguna manera treure de l'anonimat. Hi havia un anonimat més profund, a partir de Guilleries no tant, els llibreters l'hem conegut, i ja et dic, la premsa es va fer ressò, i malgrat no han sigut grans vendes, però bueno, doncs potser abans d'agafar Sau, el meu consell, per entrar a la literatura d'en Ferran García seria entrar en Guilleries.
0: Doncs consell més que apuntat, un mes de la nostra llibretera de confiança, com és Maria Teresa Calabut, de la llibreria El Cucut de Torroella de Montgrí. Maria Teresa, ens hem acabat sense temps. Gràcies per...
1: Molt bé, repeteixo si vols títol,
0: això mateix.
1: Sau, Ferran García i Editorial Males Herbes. Doncs, sobretot que quedi clar.
0: Que quedi claríssim, apuntadíssim. Maria Teresa, un dimarts més, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos al Supermatí i que vagi molt bé.
1: A vosaltres, adéu-siau. Adéu, bon dia.

últims compassos d'aquest segon Supermatí de la setmana, Supermatí de dimarts 9 de juny del 2026. Nosaltres hi tornarem, com sempre, demà a les 8 del matí aquí al Supermatí de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, en emissió conjunta per Ràdio Bisbal i Ràdio Vic, portar-vos, com sempre, com cada dia, l'actualitat i la informació d'aquí, de casa nostra, del Baix Empordà. Serà, doncs, fins demà. Adéu-siau.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món.
1: Són les 9.
2: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
3: Aquest juny celebra els 10 anys del Montessori Palau Montgrí d'una manera molt especial. Fins al 14 de juny, busca els cartells amb les preguntes en els establiments col·laboradors de Torroella de Montgrí, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell i apunta les respostes al llibret que podràs recollir al mateix local o a l'escola. Els participants podreu guanyar vals regal i obsequis per valor de més de 200 euros. El sorteig es farà el 14 de juny durant la gran festa de celebració dels 10 anys del Montessori Palau Montgrí. Montgrí, on hi esteu tots convidats. Més informació i inscripcions al web montessoripalaumontgrí.com.
4: Atenció, Empordà! Arriba una nova manera d'activar-te. Arriba Gazé.
5: El refresc energètic amb cafè real creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Natural, refrescant, diferent. Sense pics ni baixades, sense excessos, amb l'energia que necessites per estudiar, entrenar, conduir o simplement seguir el teu ritme. Gazé és energia amb responsabilitat. El primer glob sorprèn, el segon enganxa. Descobreix Gazé a BP Volpellac, BP Cursà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, deixa't sorprendre per l'energia natural.
6: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
7: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 9 de juny tens el llom de porc en una peça Carrefour al mercat a un preu imbatible de 4,75 € al quilo. Si sempre les millors promos. Carrefour.
8: Aquest estiu viu-lo fort al Festival Ítaca.
9: Love of Lesbian, La Moda, 31 Fam, Sidoní, La Luz Big Band, Cupido, Barry B, Carlos Ares, Remei de Cala Fresca, Temperalbo i El Comboi i molts més.
10: El 19, 20 i 23 de juny, a la platja de l'Estartit,
11: la gran revetlla de Sant Joan a la Costa Brava.
12: Festival Ítaca, l'estiu comença aquí.
13: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromesa amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
14: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. Al Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram. El Medallot, @Estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
15: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
16: Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
15: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
16: Però què passa aquí?
17: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
16: Així no hi ha qui les faci caure.
17: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
18: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
19: Més econòmic del que et penses.
18: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
19: del nostre web,
18: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
19: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
18: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
19: La millor música del món.
20: La millor música del món.
19: A Ràdio Capital.
20: Ràdio Capital.
19: Amb Marc Clapés.

0: Sí, aquesta també ens agrada.
1: Ràdio Capital.
0: La ràdio de l'Empordà.
2: Seguim a la ràdio de l'Empordà amb la veu de Max Navarro, un artista que ens agrada molt aquí a la ràdio i que després d'Estrelles té una altra cançó fantàstica, és aquesta que sona de fons i que es diu Inigualable.

0: Ràdio Capital. 25 anys.
1: El vam conèixer amb aquest Luz Control i des de llavors han parat d'oferir-nos bones cançons. La veu de Teddy Swims és la protagonista ara mateix amb aquest Mr. Know It All.

0: 25 anys sonant amb tu.
1: La ràdio de l'Empordà.
0: Ràdio Capital.
2: Obrim la segona part del Diable Vesteix de Prada per escoltar la veu de Shane Spiro amb aquesta fantàstica cançó que es diu Material Lover.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 9 de juny tens el llom de porc en una peça Carrefour al mercat a un preu imbatible de 4,75 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
4: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratosa porta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
5: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
6: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
5: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
6: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
7: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
8: El dissabte 13 de juny vine a la Fira de la Gamba de Palamós, amb degustació de tastets elaborats amb gamba de Palamós i molta gamba a la planxa. I no et perdis la mostra de productes gastronòmics, les visites guiades a la llotja, les barques de pesca i moltes activitats més. El 13 de juny vine al Port de Palamós i apunta't a la Festa de la Gamba. Més informació a visitpalamós.cat.
9: I ara és millor que un bon arròs a la platja un dijous?
10: Sí, que sigui qualsevol dia entre setmana i que la platja sigui una platja de l'Empordà.
9: Tu tries Sidral Platja d'Aro, Sidral Platja de Pals o Sidralet Platja Fosca.
10: Tries entre quatre deliciosos primers, tries entre sis arrossos diferents i tries les postres de la carta que vulguis.
9: Per sucar-hi pa... Ui, perdó, volia dir xucar-hi pa.
10: Entra ja a sidral.net, consulta el menú i fes la teva reserva.
9: T'esperem a Sidral, essència MoMA.
4: Hi ha històries que semblen inventades, però van passar de veritat.
11: Sí, sí, però és que jo poc vull pas parlar, i menys d'aquella època, saps?
4: Aquella nit el Tiffany's recupera un episodi desconegut de la Costa Brava franquista. El pla per atemptar contra la discoteca més icònica de Platja d'Aro.
12: O me cuenta qué hacía en la discoteca Tiffany's con toda esta dinamita. O cuando Manuel vuelva con el vaso de agua, les dejo a solas y así se conocen un poco
13: mejor. No, por favor, no, por favor.
4: Un podcast de ficció sonora de Ràdio Capital, amb interpretacions, música original i disseny sonor cinematogràfic.
14: Aquella nit al Tiffany's.
4: Disponible a radiocapital.cat i a la plataforma La Xarxa Més. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Castellplatja d'Aro i Segaró.
15: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
16: La millor música del món.
17: La música del món.
16: A Ràdio Capital.
17: Ràdio Capital.
16: Amb Marc Clapés.

0: Ràdio Capital, les tenim totes.
1: La segona temporada de Wednesday té com a protagonista Lady Gaga i aquesta cançó de Dead Dance.

0: Sí, aquesta també t'agrada.
1: Ràdio Capital.
0: La ràdio de l'Empordà.
2: Una veu que ens recorda lleugerament a la música d'Adele, Sky Newman, sona a la ràdio de l'Empordà amb aquest Man of the House.

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent. En una pregunta ens aixequem i et mires i et miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 11.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.
3: No crec en l'amor, però hi ha temporades que entro en un estat bastant curiós.

0: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
1: Estàs cansat de viure entre soroll? Això és tot el que sentiràs amb Tancaments Albert. Tancaments Albert, la qualitat en tancaments per casa teva. Demana'ns pressupost sense compromís. Truca'ns al 661 27 93 97, 661 27 93 97 o entra a tancamentsalbert.cat.
2: Aquest juny celebra els 10 anys del Montessori Palau Montgrí d'una manera molt especial. Fins al 14 de juny, busca els cartells amb les preguntes en els establiments col·laboradors de Torroella de Montgrí, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell i apunta les respostes al llibret que podrà recollir al mateix local o a l'escola. Els participants podreu guanyar vals regal i obsequis per valor de més de 200 euros. El sorteig es farà el 14 de juny durant la gran festa de celebració dels 10 anys del Montessori Palau Montgrí, on hi esteu tots convidats. Més informació i inscripcions al web montessoripalaumontgrí.com.
1: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
3: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
4: Aquest estiu viu-lo fort al Festival Ítaca. Love of Lesbian, La Moda, 31 Fam, Sidoní, La Ludwig Van, Cupido, Barry B, Carlos Ares, Remei de Cala Fresca, Temperalbo i El Comboi i molts més. El 19, 20 i 23 de juny, a la platja de l'Estartit, la gran revetlla de Sant Joan a la Costa Brava. Festival Ítaca, l'estiu comença aquí.
5: Hi ha històries que semblen inventades, però van passar de veritat.
6: Sí, sí, però és que jo poc vull pas parlar, i menys d'aquella època, saps?
5: Aquella nit el Tiffany's recupera un episodi desconegut de la Costa Brava franquista. El pla per atemptar contra la discoteca més icònica de Platja d'Aro.
7: O me cuenta qué hacía en la discoteca Tiffany's con toda esta dinamita. O cuando Manuel vuelva con el vaso de agua, les dejo a solas y así se conocen un poco
8: mejor. No, por favor, no, por favor.
5: Un podcast de ficció sonora de Ràdio Capital, amb interpretacions, música original i disseny sonor cinematogràfic.
9: Aquella nit al Tiffany's.
5: Disponible a radiocapital.cat i a la plataforma La Xarxa Més. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Castellplatja d'Aro i S'Agaró.
10: Hi ha sabors que fan especial la nit de Sant Joan. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals ja t'esperen les tradicionals coques de Sant Joan, elaborades artesanalment i amb ingredients de primera qualitat. I aquest any deixa't temptar també per l'autèntic panettone italià vingut de la Llombardia i creat pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
11: Vols donar un nou impuls al teu futur? Al Centre de Formació d'Adults de Palafrugell trobaràs una formació flexible i pràctica que t'obrirà noves oportunitats. Oferim cursos d'alfabetització, català, castellà i anglès, ESO per adults, preparació a les proves d'accés a cicles formatius i a la universitat, informàtica i competències digitals. Vine a conèixer-nos en període de matrícula del 19 al 29 de juny i del 9 al 16 de setembre. CFA Palafrugell. Fes un pas endavant i no te'n penediràs.
12: La millor música del món.
13: La música del món.
12: A Ràdio Capital.
13: Ràdio Capital.
12: Amb Marc Clapés.

0: cançons que han crescut amb tu. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Producció de Martin Garrix, la veu és del britànic Ed Sheeran. Això es diu Repeat It.

0: de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 12. Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de reg intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell, i descobreix la revolució del reg intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
2: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa't en el 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
3: El dissabte 13 de juny vine a la Fira de la Gamba de Palamós, amb degustació de tastets elaborats amb gamba de Palamós i molta gamba a la planxa. I no et perdis la mostra de productes gastronòmics, les visites guiades a la llotja, les barques de pesca i moltes activitats més. El 13 de juny vine al Port de Palamós i apunta't a la Festa de la Gamba. Més informació a visitpalamós.cat.
4: Vols començar el dia amb energia de veritat? Al restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic, i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
5: Portal Blau, més que un festival d'estiu. El 7 d'agost vine al Fòrum Romà d'Empúries a fer-li una última abraçada a la Fúmiga. La gira de comiat de la banda valenciana arriba al festival Portal Blau. Un directe molt especial per a celebrar i ballar amb els seus himnes. Aconsegueix les teves entrades a portalblau.cat. Un festival radicalment humà.
6: Tens una empresa i estàs cansat dels embussos als lavabos? Fraque té la solució. Recollim i gestionem els residus que els provoquen, els residus íntims femenins, tot amb serveis setmanals o mensuals, amb la màxima garantia d'higiene i seguretat. Amb més de 30 anys d'experiència, Fraque ofereix un servei eficient i respectuós amb el medi ambient. Informa-te'n a fraque.net, al 972 530 633 o al polígon industrial de Vilajuïga. I si dius que has escoltat aquest anunci a la ràdio, et farem un 10% de descompte. Fraque, higiene, experiència i compromís amb el planeta.
7: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls, o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
8: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
9: més econòmic del que et penses
8: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
9: del nostre web,
8: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
9: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
8: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
10: La millor música del món.
11: La millor música del món.
10: A Ràdio Capital.
11: Ràdio Capital.
10: Amb Marc Clapés.
12: 25 anys sonant amb tu.
11: La ràdio.

0: Sí, aquesta també ens agrada.
1: Ràdio Capital.
0: La ràdio de l'Empordà.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Seguim a la ràdio de l'Empordà amb la veu de Max Navarro, un artista que ens agrada molt aquí a la ràdio i que després d'Estrelles té una altra cançó fantàstica, és aquesta que sona de fons i que es diu Inigualable.

barregem la música que més ha sonat. Escoltes Ràdio Capital.

0: de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: És la una.
0: A Ràdio Capital.
2: Et presentem el número 1 de la setmana.
0: Capital. La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
3: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
4: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 9 de juny tens el llom de porc en una peça Carrefour al mercat a un preu imbatible de 4,75 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
5: Aquest juny celebra els 10 anys del Montessori Palau Montgrí d'una manera molt especial. Fins al 14 de juny, busca els cartells amb les preguntes en els establiments col·laboradors de Torroella de Montgrí, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell i apunta les respostes al llibret que podràs recollir al mateix local o a l'escola. Els participants podreu guanyar vals regal i obsequis per valor de més de 200 euros. El sorteig es farà el 14 de juny durant la gran festa de celebració dels 10 anys del Montessori Palau Montgrí, on hi esteu tots convidats. Més informació i inscripcions al web montessoripalaumontgrí.com.
6: Portal Blau, més que un festival d'estiu. Paisatge, patrimoni, música, dansa, poesia, circ, pensament en diàleg, del 16 de maig al 17 d'octubre. Portal Blau, un festival radicalment humà. Descobreix-lo a portalblau.cat. Portal Blau, del 16 de maig al 17 d'octubre.
7: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
8: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
7: Quins tractaments fan?
8: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
9: Clínica Milena, medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
10: Tens calefacció de gasoil a casa? A Distribució de Gasoils Corsà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972-630028. Distribució de Gasoils Corsà, el teu gasoil de confiança.
11: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xulató. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, elmedallot_estartit, i fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
12: Hi ha sabors que fan especial la nit de Sant Joan. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals ja t'esperen les tradicionals coques de Sant Joan, elaborades artesanalment i amb ingredients de primera qualitat. I aquest any deixa't temptar també per l'autèntic panettone italià vingut de la Llombardia i creat pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
13: La millor música del món.
14: La millor música del món.
13: A Ràdio Capital.
14: Ràdio Capital.
13: Amb Marc Clapés.
15: 25 anys explicant l'Empordà amb veu pròpia.
14: Ràdio Capital.

0: Manlleu, Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Obrim pètal al treball d'Ariana Grande i n'escoltem aquesta preciosa cançó que es diu Hate That I Made You Love Me i que sona Capital.

0: sona bona música les 24 hores del dia.
1: Sabrina Carpenter, que ja sap el que és una Ràdio Capital, ja és una de les artistes mimades a casa nostra. Ara obrim Men's Best Friends, el seu treball, i tenim cançons com, per exemple, Man Child, o aquesta, que ja sona de fons i que es diu Tears.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les dues.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: ha res millor que un bon arròs a la platja un dijous?
1: Sí, que sigui qualsevol dia entre setmana i que la platja sigui una platja de l'Empordà.
0: Tu tries Sidral Platja d'Aro, Sidral Platja de Pals o Sidralet Platja Fosca.
1: Tries entre quatre deliciosos primers, tries entre sis arrossos diferents i tries les postres de la carta que vulguis.
0: Per sucar-hi pa... Ui, perdó, volia dir xucar-hi pa.
1: Entra ja a sidral.net, consulta el menú i fes la teva reserva.
0: T'esperem a Sidral, essència MoMA.
2: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
3: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
4: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
3: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
4: Però què passa aquí?
5: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
4: Així no hi ha qui les faci caure.
5: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
6: Vols donar un nou impuls al teu futur? Al Centre de Formació d'Adults de Palafrugell trobaràs una formació flexible i pràctica que t'obrirà noves oportunitats. Oferim cursos d'alfabetització, català, castellà i anglès, ESO per adults, preparació a les proves d'accés a cicles formatius i a la universitat, informàtica i competències digitals. Vine a conèixer-nos en període de matrícula del 19 al 29 de juny i del 9 al 16 de setembre. CFA Palafrugell. Fes un pas endavant i no te'n penediràs.
7: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
8: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 9 de juny tens el llom de porc en una peça Carrefour al mercat a un preu imbatible de 4,75 € al quilo. Si sempre les millors promos. Carrefour.
2: Tens una empresa i estàs cansat dels embussos als lavabos? Fraque té la solució. Recollim i gestionem els residus que els provoquen, els residus íntims femenins, tot amb serveis setmanals o mensuals, amb la màxima garantia d'higiene i seguretat. Amb més de 30 anys d'experiència, Fraque ofereix un servei eficient i respectuós amb el medi ambient. Informa-te'n a fraque.net, al 972-530-633 o al polígon industrial de Vilajuïga. I si dius que has escoltat aquest anunci a la ràdio, et farem un 10% de descompte. Fraque, higiene, experiència i compromís amb el planeta.
9: Hi ha sabors que fan especial la nit de Sant Joan. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals ja t'esperen les tradicionals coques de Sant Joan, elaborades artesanalment i amb ingredients de primera qualitat. I aquest any deixa't temptar també per l'autèntic panettone italià vingut de la Llombardia i creat pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
10: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
11: més econòmic del que et penses
10: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
11: del nostre web,
10: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
11: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
10: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 25 anys.
1: Soc Joan Carles Duval de Picap. Moltes felicitats per molts anys. 25 anys de comunicació des de Ràdio Capital, la qual cosa és molt important, i sobretot perquè també doneu molt suport a la música i la música d'aquest país. Moltes felicitats, que ens sumeu moltíssims més, i una abraçada a tots els professionals de Ràdio Capital.
0: Ràdio Capital. 25

semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps ens hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 3.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
3: Aquest juny celebra els 10 anys del Montessori Palau Montgrí d'una manera molt especial. Fins al 14 de juny, busca els cartells amb les preguntes en els establiments col·laboradors de Torroella de Montgrí, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell i apunta les respostes al llibret que podràs recollir al mateix local o a l'escola. Els participants podreu guanyar vals regal i obsequis per valor de més de 200 euros. El sorteig es farà el 14 de juny durant la gran festa de celebració dels 10 anys del Montessori Palau Montgrí, on hi esteu tots convidats. Més informació i inscripcions al web montessoripalaumontgrí.com.
4: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica Maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
5: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A Maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
4: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
5: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
6: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
7: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
8: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 9 de juny tens el llom de porc en una peça Carrefour al mercat a un preu imbatible de 4,75 € al quilo. Si sempre les millors promos. Carrefour.
9: Carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al Genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
10: Hi ha moltes energètiques, però només una neix del cafè real.
11: Gazé, el nou refresc energètic natural creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Per estudiants, esportistes, conductors o professionals que necessiten energia sense remordiments. Amb ingredients naturals, un polsim de gas i un sabor que sorprèn. El primer glop explores, el segon comprens i el tercer somrius. Troba Gazé a les estacions BP de Vulpellac i Corçà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, amb un toc secret de tramuntana.
12: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
13: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors
14: d'assalt. Entitats com el Club Tenis La Bisbal i el Camp.
13: En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista
15: Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
16: L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
17: Avui una jornada plenament assolellada.
18: Subscriu't al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
19: Ràdio Capital.
18: Per saber tot el que passa a casa teva.
20: Cançons que quan sonen et fan bellugar els peus.

0: 25 anys fent Empordà.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

get up.

0: 25 anys.
1: Hola, des dels Amics de les Arts volem desitjar a Ràdio Capital un feliç aniversari. Felicitats per aquests 25 anys d'energia, entrega i fervor a la música. Gràcies i visca la ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 4.
0: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
2: Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
0: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
2: Però què passa aquí?
3: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
2: Així no hi ha qui les faci caure.
3: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
4: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
5: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
4: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
5: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
6: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
7: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
8: Tens una casa o te'n vols fer una?
9: Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient?
8: La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa't en el 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
10: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al Genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sustell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
11: Portal Blau, més que un festival d'estiu. El 7 d'agost vine al Fòrum Romà d'Empúries a fer-li una última abraçada a la Fúmiga. La gira de comiat de la banda valenciana arriba al Festival Portal Blau, un directe molt especial per a celebrar i ballar amb els seus himnes. Aconsegueix les teves entrades a portalblau.cat, un festival radicalment humà.
12: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
13: més econòmic del que et penses
12: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
13: del nostre web,
12: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
13: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
12: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova. Yeah.

0: 25 anys.
1: Molt bones, guapos, som el grup Arjau de Veneres.
2: De Palafrugell.
3: Moltes felicitats, Ràdio Capital, per molts anys de bona música. 25 anys. Endavant.
1: Per molts anys.
2: Adéu. Feliços 25.
4: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: caixa fosca.
1: Tries entre 4 deliciosos primers, tries entre 6 arrossos diferents i tries les postres de la carta que vulguis.
0: Per sucar i pa... Ui, perdó, volia dir xucar i pa.
1: Entra ja a sidral.net, consulta el menú i fes la teva reserva.
0: T'esperem a Sidral, essència MoMA.
2: Aquest estiu viu lo fort al Festival Ítaca. Love of Lesbian, La Moda, 31 Fam, Sidoní, La Ludwig Band, Cupido, Barry B, Carlos Ares, Remei de Calafresca, Temperalbo i El Comboi i molts més. El 19, 20 i 23 de juny, a la platja de l'Estartit, la gran revetlla de Sant Joan a la Costa Brava. Festival Ítaca, l'estiu comença aquí.
3: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratos aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
4: Vols donar un nou impuls al teu futur? Al Centre de Formació d'Adults de Palafrugell trobaràs una formació flexible i pràctica que t'obrirà noves oportunitats. Oferim cursos d'alfabetització, català, castellà i anglès, ESO per adults, preparació a les proves d'accés a cicles formatius i a la universitat, informàtica i competències digitals. Vine a conèixer-nos en període de matrícula del 19 al 29 de juny i del 9 al 16 de setembre. CFA Palafrugell. Fes un pas endavant i no te'n penediràs.
5: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Flower, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa't en el web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
6: Hi ha sabors que fan especial la nit de Sant Joan. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals ja t'esperen les tradicionals coques de Sant Joan, elaborades artesanalment i amb ingredients de primera qualitat. I aquest any deixa't temptar també per l'autèntic panettone italià vingut de la Llombardia i creat pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
3: Hi ha històries que semblen inventades, però van passar de veritat.
7: Sí, sí, però és que jo poc vull pas parlar, i menys d'aquella època, saps?
3: Aquella nit el Tiffany's recupera un episodi desconegut de la Costa Brava franquista. El pla per atemptar contra la discoteca més icònica de Platja d'Aro.
8: O me cuenta qué hacía en la discoteca Tiffany's con toda esta dinamita. O cuando Manuel vuelva con el vaso de agua, les dejo a solas y así se conocen un poco mejor.
9: No, por favor, no, por favor.
3: Un podcast de ficció sonora de Ràdio Capital, amb interpretacions, música original i disseny sonor cinematogràfic.
10: Aquella nit al Tiffany's.
3: Disponible a radiocapital.cat i a la plataforma La Xarxa Més. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Castellplatja d'Aro i Segaró.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Anna Lanzas. Vull enviar una felicitació molt especial a Ràdio Capital pels seus 25 anys. Durant tot aquest temps heu estat molt més que una ràdio. Heu estat banda sonora del dia a dia. Gràcies per la constància, per la il·lusió i per mantenir viu aquest projecte durant un quart de segle. No és fàcil arribar als 25 anys. Que continuïn les bones notícies, la bona música i les històries compartides per molts anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 5.
2: Aquest juny celebra els 10 anys del Montessori Palau Montgrí d'una manera molt especial. Fins al 14 de juny, busca els cartells amb les preguntes en els establiments col·laboradors de Torroella de Montgrí, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell i apunta les respostes al llibret que podrà recollir al mateix local o a l'escola. Els participants podreu guanyar vals regal i obsequis per valor de més de 200 euros. El sorteig es farà el 14 de juny durant la gran festa de celebració dels 10 anys del Montessori Palau Montgrí, on hi esteu tots convidats. Més informació i inscripcions al web montessoripalaumontgrí.com.
3: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
4: Vols començar el dia amb energia de veritat? El restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre Bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
5: Girona té un lloc on tot passa. Girona Centre Eix Comercial, el gran centre comercial i de negocis a cel obert de la ciutat. Moda, complements, gastronomia, serveis, salut, cultura... Una gran diversitat de productes i experiències t'espera en cada carrer. Passeja, descobreix, viu Girona com mai abans. Girona Centre Eix Comercial, tot el que busques al teu costat. Descobreix-ho a gironacentre.org, amb el suport de l'Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya.
6: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
7: Atenció, nou servei d'internet rural. Si no t'arriba res, hi arribem nosaltres. Nimbus Telecom et dona la solució definitiva. Excel·lent connectivitat rural, funciona igual que la fibra. Sense límit de descàrrega, sense permanència i amb possibilitat de baixa temporal. Nimbus Telecom et connecta al món amb una connexió excel·lent. Nimbus Telecom, el teu operador d'internet de proximitat, de qualitat i de màxima confiança. Truca'ns al 902 85 0155 o entra a nimbustelecom.cat.
8: Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
9: La ràdio de l'Empordà.

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital. Així Artur de la Fúmiga, des del País Valencià, per a felicitar-vos i per donar-vos l'enhorabona per estar 25 anys ahí posant la millor música i un gust per a nosaltres ser-ne part de tota esta família. Així que, feliç aniversari i per molts anys més. Una abraçada. Adéu, adéu.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: les millors promos. Carrefour.
1: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
2: El dissabte 13 de juny vine a la Fira de la Gamba de Palamós amb degustació de tastets elaborats amb gamba de Palamós i molta gamba a la planxa. I no et perdis la mostra de productes gastronòmics, les visites guiades a la llotja, les barques de pesca i moltes activitats més. El 13 de juny vine al Port de Palamós i apunta't a la Festa de la Gamba. Més informació a visitpalamós.cat.
3: Atenció, Empordà! Arriba una nova manera d'activar-te. Arriba Gazé.
4: El refresc energètic amb cafè real creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Natural, refrescant, diferent. Sense pics ni baixades, sense excessos, amb l'energia que necessites per estudiar, entrenar, conduir o simplement seguir el teu ritme. Gazé és energia amb responsabilitat. El primer glob sorprèn, el segon enganxa. Descobreix Gazé a BP Volpellac, BP Cursà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, deixa't sorprendre per l'energia natural.
5: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
6: Tens calefacció de gasoil a casa? A distribució de gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972 63 0028. Distribució de gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
7: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
8: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell.

0: ple municipal.
1: Avui una jornada plenament assolellada.
2: Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
3: Ràdio Capital.
2: Per saber tot el que passa a casa teva.

0: 25 anys.
1: Benvolguts, amics de Ràdio Capital de l'Empordà. Soc l'Albert Malla i estic molt content de compartir amb vosaltres la celebració d'aquests 25 anys de bona ràdio, de ràdio de proximitat, de bona música, de bona comunicació i que sigui per molts més anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: de l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 6.
2: Bona tarda, us parla Maria Alsina i avui a Girona és notícia que l'Audiència ha jutjat aquest dimarts un acusat que s'enfronta a 13 anys de presó per contactar amb un menor de 14 a través d'una aplicació i agredir-lo sexualment a Lloret de Mar l'agost del 2023. El judici ha començat amb la declaració del processat que ha reconegut que va mantenir relacions sexuals consentides amb la víctima però ha negat que sabés la seva edat real. De fet, ha assegurat que li va dir que tenia 16 o 17 anys. La sala ha reproduït la declaració del menor com a prova preconstituïda. L'adolescent també va dir que les relacions sexuals van ser voluntàries i asseverava que li va dir que tenia 15 anys. Les acusacions demanen la condemna de l'acusat perquè la víctima no tenia edat legal per consentir. I l'Ajuntament de Cadaqués va fer una inspecció al càmping WeCamp i va detectar incompliments en matèria d'urbanisme. El consistori va fer la inspecció abans que SOS Costa Brava presentés la primera denúncia i va trametre la documentació a la Generalitat perquè n'assumís les competències. L'alcaldessa Pia Serinyana diu que el juliol de l'any passat la Generalitat va incoar un expedient que ara està en tràmit d'al·legacions. A més, critica que SOS Costa Brava els acusi d'opacitat i no respondre i assegura que els ecologistes sabien que hi havia l'expedient en tràmit perquè se'ls va comunicar. I treballadors del Consell Comarcal de l'Alt Empordà han muntat aquest dimarts un despatx improvisat a l'entrada de l'edifici per visualitzar el malestar de la plantilla per les condicions laborals, tant a escala econòmica com de recursos. La plantilla subratlla que aquest malestar s'ha agreujat arran d'una resolució que desestima la gran majoria de les més de 140 al·legacions que van presentar a la proposta de valoració de llocs de treball del Consell. Els treballadors consideren que és un despropòsit i també critiquen que el Consell hagi trigat 15 mesos a donar resposta a les al·legacions i que hagin arribat en el moment en què no disposen de junta de personal. I fins aquí el repàs de les principals notícies.
3: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 9 de juny tens el llom de porc en una peça Carrefour al mercat a un preu imbatible de 4,75 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
5: Aquest juny celebra els 10 anys del Montessori Palau Montgrí d'una manera molt especial. Fins al 14 de juny, busca els cartells amb les preguntes en els establiments col·laboradors de Torroella de Montgrí, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell i apunta les respostes al llibret que podràs recollir al mateix local o a l'escola. Els participants podreu guanyar vals regal i obsequis per valor de més de 200 euros. El sorteig es farà el 14 de juny durant la gran festa de celebració dels 10 anys del Montessori Palau Montgrí, on hi esteu tots convidats. Més informació i inscripcions al web montessoripalaumontgrí.com.
6: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49-83-12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.

0: 5 anys.
1: Hola, som Gemma Recoder, directora de Cadet Rock, i des d'aquí envio una abraçada immensa als meus amics de Ràdio Capital. 25 anys, moltes felicitats, que per molts anys més puguem celebrar la vida i la música junts. Mua! Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratos aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
1: Aquest estiu viu lo fort al Festival Ítaca. Love of Lesbian, La Moda, 31 Fam, Sidoní, La Luz Big Band, Cupido, Barry B, Carlos Ares, Remei de Cala Fresca, d'en Peralbo i el Comboi i molts més. El 19, 20 i 23 de juny, a la platja de l'Estartit, la gran revetlla de Sant Joan a la Costa Brava. Festival Ítaca, l'estiu comença aquí.
2: Vols donar un nou impuls al teu futur? Al Centre de Formació d'Adults de Palafrugell trobaràs una formació flexible i pràctica que t'obrirà noves oportunitats. Oferim cursos d'alfabetització, català, castellà i anglès, ESO per adults, preparació a les proves d'accés a cicles formatius i a la universitat, informàtica i competències digitals. Vine a conèixer-nos en període de matrícula del 19 al 29 de juny i del 9 al 16 de setembre. CFA Palafrugell. Fes un pas endavant i no te'n penediràs.
3: La Jana necessita una peça que ja no es fabrica. L'Enric vol prototipar i produir en petit format. I la Núria busca taps personalitzats per als seus clients. Tots tres han trobat la solució, la impressió 3D de Copicat Girona. Dissenyem i imprimim en 3D, adaptant-nos a cada necessitat. Prototips, peces úniques o petites sèries amb precisió i rapidesa. Descobreix-ho a copicat.cat o truca al 972 400 515. A Copicat Girona, donem forma a les teves idees.
4: Hi ha res millor que un bon arròs a la platja un dijous?
5: Sí, que sigui qualsevol dia entre setmana i que la platja sigui una platja de l'Empordà.
4: Tu tries Sidral Platja d'Aro, Sidral Platja de Pals o Sidralet Platja Fosca.
5: Tries entre quatre deliciosos primers, tries entre sis arrossos diferents i tries les postres de la carta que vulguis.
4: Per sucar i pa... Ui, perdó, volia dir xucar i pa.
5: Entra ja a sidral.net, consulta el menú i fes la teva reserva.
4: T'esperem a Sidral, essència MoMA.
0: Hi ha històries que semblen inventades, però van passar de veritat.
6: Sí, però és que jo poc vull pas parlar, i menys d'aquella època, saps?
0: Aquella nit el Tiffany's recupera un episodi desconegut de la Costa Brava franquista. El pla per atemptar contra la discoteca més icònica de Platja d'Aro.
7: O me cuenta que hacía en la discoteca Tiffany's con toda esta dinamita. O cuando Manuel vuelva con el vaso de agua, les dejo a solas y así se conocen un poco mejor.
8: No, por favor, no, por favor.

0: podcast de ficció sonora de Ràdio Capital, amb interpretacions, música original i disseny sonor cinematogràfic.
1: Aquella nit al Tiffany's.
0: Disponible a radiocapital.cat i a la plataforma La Xarxa Més. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Castellplatja d'Aro i S'Agaró.
2: Tens una empresa i estàs cansat dels embussos als lavabos? Fraque té la solució. Recollim i gestionem els residus que els provoquen, els residus íntims femenins, tot amb serveis setmanals o mensuals, amb la màxima garantia d'higiene i seguretat. Amb més de 30 anys d'experiència, Fraque ofereix un servei eficient i respectuós amb el medi ambient. Informa-te'n a fraque.net, al 972 530 633 o al polígon industrial de Vilajuïga. I si dius que has escoltat aquest anunci a la ràdio, et farem un 10% de descompte. Fraque, higiene, experiència i compromís amb el planeta.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 7.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
3: El dissabte 13 de juny vine a la Fira de la Gamba de Palamós amb degustació de tastets elaborats amb gamba de Palamós i molta gamba a la planxa. I no et perdis la mostra de productes gastronòmics, les visites guiades a la llotja, les barques de pesca i moltes activitats més. El 13 de juny vine al Port de Palamós i apunta't a la Festa de la Gamba. Més informació a visitpalamós.cat.
4: Carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc? És genial! Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi? És genial! Vermut musical cada cap de setmana? També és genial! Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial!
5: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
6: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau, irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
7: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
8: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
7: Quins tractaments fan?
8: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
2: Clínica Milena. Medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
9: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
10: Més econòmic del que et penses.
9: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
10: del nostre web,
9: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
10: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
9: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital. Soc l'Adrià Sales, de La Pegatina, i em consta que aquest any esteu d'aniversari, 25è aniversari. Moltes felicitats de part de tot el grup i molt contents de sonar-hi sempre que ens tingueu en compte i de fer tot aquest recorregut també, en certa manera, plegats i per molts anys més. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: sé fer mal, soc de vidre. Soc guspira, estel i carícia. Faig del drama tres muntanyes. Faig allò que tots esperen. Faig irroures branques tendres. Soc el terra amb l'herba seca.
1: I

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 8.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.
3: No crec en l'amor, però hi ha temporades que entro en un estat bastant curiós.

0: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
1: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromesa amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
2: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
3: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
2: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
3: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
4: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
5: Estàs cansat de viure entre soroll? Això és tot el que sentiràs amb Tancaments Albert. Tancaments Albert. La qualitat en tancaments per casa teva. Demana'ns pressupost sense compromís. Truca'ns al 661 27 93 97. 661 27 93 97 o entra a tancamentsalbert.cat.
6: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de reg intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell i descobreix la revolució del reg intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
5: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram. El Medallot, @Estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
7: Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar. Watch me.

0: 25 anys.
1: Hola, des dels Amics de les Arts volem desitjar a Ràdio Capital un feliç aniversari. Felicitats per aquests 25 anys d'energia, entrega i fervor a la música. Gràcies i visca la ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, som Gemma Recoder, directora de Cadet Rock, i des d'aquí envio una abraçada immensa als meus amics de Ràdio Capital. 25 anys, moltes felicitats. Que per molts anys més puguem celebrar la vida i la música junts. Mua!
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Falta un any, menys d'un any, per a les eleccions municipals del 2027 i, per tant, toca fer balanç. Ja sabeu que aquí a Ràdio Capital, si parlem de balanç de política municipal, parlem de govern i oposició, el programa que asseu a la mateixa taula l'alcalde o alcaldessa amb el cap de l'oposició del mateix municipi per parlar i debatre sobre temes i prioritats o problemàtiques del municipi que ells dos acaben escollint. Avui començarem per Palamós i Sant Joan. Ja ens acompanyen, per una banda, l'alcaldessa de Palamós, Maria Puig, d'Esquerra Republicana. Què tal?
1: Bon dia.
0: I per altra banda, Teresa Ferrés, de Som-hi per Palamós i Sant Joan. Gràcies per ser aquí nosaltres també.
2: Gràcies a vosaltres, bon dia.
0: Ja sabeu que aquí al Govern Oposició el primer apartat d'aquest programa és senzill, és curt, però que també diu molt de les persones que ens acompanyen, i és que comencem per tu, alcaldessa. Vull que em comentis, que destaquis un aspecte positiu de la teva rival, entre cometes, política, com és Teresa Ferrés.
1: Molt bé. Doncs mira, jo he escollit que és una persona perseverant amb els seus objectius, té clar on vol arribar. Penso que abans comentàvem, no?, un món on les dones ens hem d'obrir camí, i penso que és una qualitat i un valor que és important, i per això voldria destacar-lo.
0: I per altra banda, Teresa Ferrés, un comentari positiu sobre l'alcaldessa Maria Puig.
2: Doncs moltes gràcies, Maria, per la teva intervenció, i jo destacaria d'ella que és una gran oradora i que, doncs, sap explicar molt bé els temes, i també la capacitat de multiplicar-se de com a dona, no?, que segona dona alcaldessa de Palamós, doncs, i també com a responsable de la Diputació i en els òrgans de govern d'Esquerra Republicana. Destacaria, doncs, aquests aspectes.
0: Entrem ja en matèria, entrem en la valoració d'aquest mandat, un mandat que Palamós, evidentment, ha estat marcat pel relleu a l'alcaldia de Maria Puig a Lluís Puig. Començo per vostè, Maria Puig, l'alcaldessa. No sé quina valoració fa del mandat, no sé si el vol fer aspectes generals, entén que és un mandat únic, o del mandat com a alcaldessa de Maria Puig. Quina valoració fa fins a dia d'avui d'aquest mandat?
1: Bé, m'atreviria a dir que intens seria la paraula que el pot definir. Penso que cert és, doncs, que aquest mandat té dos períodes, i estic satisfeta, diguéssim, doncs, des de l'octubre, l'impuls, doncs, que hem fet, evidentment, doncs, al capdavant d'un projecte, cada un amb les seves, no?, peculiaritats, doncs, li dona un altre to, un altre aire. Penso que hem aconseguit, doncs, organitzar-nos diferent, tirar endavant d'una manera positiva, animada. Estem contents i forts, doncs, dels resultats que van sortint en positiu, i evidentment, doncs, com en tot, afrontant les dificultats que van sorgint. Per tant, d'alguna manera, doncs, això, dir-te que sí, que hi ha aquests dos períodes, però, doncs, que el canvi ha servit, doncs, en aquest sentit per fer una nova mirada, diguéssim, no?, en aquest tram que ens queda, doncs, que ara ja queda aquest any, menys d'un any, que deies,
0: I per altra banda, Teresa Ferrés, no sé quina valoració fa d'aquest mandat, no sé si també el divideix en dues parts, o per vostès també és un únic mandat en un mateix color polític?
2: Per nosaltres és un únic mandat en un sol color polític. Esquerra Republicana governa Palamós des de l'any 2015. La Maria Puig, ara alcaldessa, ha estat la número 2 des del 2015, i per tant ha estat la primera tinent d'alcalde durant molts anys. Ella és corresponsable i partícip de totes les decisions que s'han pres al llarg d'aquests darrers, en aquest moment, 11 anys. Farà 12 quan arribem a les eleccions del maig vinent. Per tant, tot just fa 8 mesos que assoleix l'alcaldia, però per nosaltres ha estat sense passar per les urnes, i des de que governa no ha aportat res de positiu des de que és alcaldessa. Ella és responsable d'aquest nou contracte d'escombraries i neteja viària, que després en parlarem monogràficament. Ella és responsable també de la deixadesa que trobem a la via pública, en quant a seguretat, en quant a mobilitat, en quant a jardineria. És responsable de temes diversos, entre ells, doncs, l'entrada nord per Sant Joan és un desastre, convertint el carrer Riera en principal. És responsable de fer inversions innecessàries, és responsable de la desorganització interna d'aquest ajuntament, és responsable d'haver pujat els impostos, és responsable de la manca d'agents de policia. Per tant, és responsable de tots aquests temes i de tants altres més que des de que està el govern Esquerra Republicana, doncs, han evidenciat a Palamós aquesta manca de gestió, d'aquesta improvisació en el govern i aquesta inestabilitat.
0: Alcaldessa, no sé si abans d'entrar en matèria amb els temes que heu escollit, si vol contestar.
1: Bé, home, res positiu em sembla una mica exagerat, diguéssim, eh? Podem entrar en qualsevol dels temes i ben segur trobem coses positives i coses que s'han de millorar. En tot cas, m'agrada ser positiva, igual que ho seria d'altres mandats anteriors, fins i tot doncs, dels 12 anys que la senyora Ferrés també va governar, perquè al final el 15 també comencem amb antecedents, com tothom i tots els mandats. Podem entrar en qualsevol dels temes, jo llançar això, que qualsevol dels períodes sempre deixen coses positives i m'agrada mirar sempre les coses en aquest sentit, sigui el meu mandat o el d'altres, com els seus 12 anys.
2: Positiva ho soc sempre, el que passa és que des de l'oposició fiscalitzem setmanalment la tasca del govern, l'acció de govern, i la veritat és que setmana rere setmana són molts els temes que ens ocupen i que fem notar les intervencions en els plens per part de Somi van en aquest sentit, en fiscalitzar l'acció de govern i fer notar les coses que lamentablement per manca de gestió, perquè hi ha un govern en minoria que ha portat inestabilitat a Palamós, doncs són temes recurrents que no es resolen i que creiem que falta una manca de seguiment pel govern municipal.
0: Entrem ja en matèria. Abans d'aquest debat, cadascuna de vosaltres m'ha passat tres prioritats o preocupacions sobre Palamós i Sant Joan. Hi ha un tema que és comú. Entenc que amb visions diferents, però que és neteja i residus, o el nou contracte de recollida de residus i de neteja viària de Palamós i Sant Joan. Alcaldessa, no sé per què ha escollit aquest tema.
1: Doncs l'he escollit perquè és un tema important, un tema de preocupació, i doncs perquè crec que n'hem de parlar. N'hem de parlar amb una visió doncs, de que el moment de canvi ha d'arribar, i això doncs, sempre és complex, sempre és difícil d'assumir. Canviar hàbits és molt complicat, però és absolutament necessari. Podríem dir que ens podem quedar igual, que pot no ser difícil, i volem ser honestos, serà difícil, però també creiem que pot anar bé. Pot anar bé perquè diguéssim, hi ha diferents elements que permeten treballar amb calma, amb tranquil·litat i ajustar-nos a totes les, no, les diferents possibilitats. D'entrada, per exemple, dir que aquest contracte incorpora una novetat important, que és el que s'anomena les certificacions. És a dir, a l'anterior contracte, el que veníem, doncs pagava el servei com una tarifa plana. Cada mes pagàvem una part, diguéssim, igual als diferents mesos. Això ho incorporem diferent, per què? Doncs perquè ens permet treballar l'eficiència i l'eficàcia en aquest sentit, i pagar el que realment doncs, desplegarem i els serveis que realment es facin. Per tant, d'alguna manera, aquesta situació de dir, escolta, no tindrem ni un cubell més del que sigui estrictament necessari. Incorpora també sistemes de control tecnològics, és a dir, els excels de control del servei s'han acabat, i aquests mateixos sistemes també permetran a la ciutadania doncs, veure què aporta, quan ho aporta, com ho fa i com això doncs, repercuteix a la taxa, que és una mica aquesta necessitat que van impulsant a tots els municipis a fer aquest canvi, impactar-ho doncs, a la taxa, des de que va sortir aquella llei que deia que, no, que la taxa ha de cobrir doncs, íntegrament el cost dels serveis, en aquest cas de residus. I després que al final és un sistema híbrid amb moltes possibilitats, conscients una mica doncs, de la realitat del municipi, cubells petits, cubells mitjans, contenidors de treure i posar, punts d'emergència, unitats mòbils, serveis també en diumenge. Per tant, dins de la dificultat i del repte que cal assumir, que el cal assumir perquè hem de frenar el que ens cobren per totes les tones que no venen triades d'origen, i el que hem de millorar tot allò que triem. Aquest és una pota, i evidentment doncs, en la part de neteja actualitza totalment el servei a la realitat actual, dins evidentment a les possibilitats del municipi. El mercat té un servei propi que no traiem de l'ordinari, per exemple, augmentem amb serveis d'aigua, tot això doncs, ens permet adaptar-nos molt millor. Evidentment també tenim més municipi, eh? És un contracte que ja tenia molts anys. Per tant, fer aquest missatge de confiança en què hi ha una etapa de canvis, efectivament, però que l'objectiu és que sigui més endreçat, que sigui tot més polit, i que estic convençuda, doncs, que el podem afrontar amb ganes i amb resultats positius.
0: Senyora Ferrés.
2: Bé, nosaltres vam triar aquest tema perquè ens sembla un tema de màxima rellevància a Palamós, i ho ha de ser en els propers mesos, perquè s'ha de posar en servei la nova contracta que va signar l'alcaldessa el mes de novembre passat, l'any 2025. Per tant, un contracte que volem saber quan veurem. L'alcaldessa no ha concretat, però sí que li demanaríem la concreció. Ha parlat de que el moment de canvi ha d'arribar. Volem saber quan veurem aquest canvi a Palamós. I curiosament, del seu discurs ha evitat parlar de porta a porta. En realitat, el que anem és a un nou sistema, amb un porta a porta al municipi, que nosaltres, des de Som-hi per Palamós, ens hi hem oposat frontalment des del primer dia en què es va plantejar. El porta a porta creiem que serà nefast per la recollida de residus a Palamós, especialment en els àmbits dels nuclis històrics de Palamós i de Sant Joan, amb un perfil urbanístic que no s'adiu al que suposa un porta a porta, més de 5.000 cubells repartits en aquests àmbits, i per tant, nosaltres pensem que per la característica de Palamós és un sistema no adient, i per tant ens hi oposem frontalment. D'altra banda, de fet, amb números a la mà, amb números oficials, números de l'Ajuntament de Palamós, el que volem fer notar és que la nova contracta ha doblat els costos des de l'any 2022. El 2022 teníem uns costos de 4.200.000 euros i ens situem a 8 milions l'any 2026, i el 2027 a 9.100.000 euros. Per tant, hem doblat costos. Doblar costos suposa incrementar la taxa d'escombraries, i el govern actual ha incrementat la taxa d'escombraries en els darrers anys un 61%. Per tant, nosaltres això ho trobem gravíssim, més quan en el carrer no s'aprecia, no es veu, el ciutadà no percep aquesta millora en la recollida d'escombraries i en la neteja viària. Per tant, creiem que és una proposta no adient per al nostre municipi, i que suposa un increment de doblar els costos d'aquesta nova contracta. D'altra banda, volem fer notar també, l'alcaldessa ha estat la regidora de Medi Ambient els darrers anys, per tant és responsable directa d'aquesta nova contracta. Ha desmuntat l'àrea 17. L'àrea 17 és l'àrea que gestiona tot el que suposa la recollida de residus i neteja viària. L'ha deixat pràcticament sense personal, sense personal que ha de gestionar un canvi per ells molt important, i que no veiem, doncs, que hi hagi l'equip necessari per poder-ho fer, i sovint té el morro de dir que ha congelat impostos quan des de l'any 2022 la taxa d'escombraria s'ha pujat un 61%. Per tant, creiem que és un nou sistema no adequat a la realitat de Palamós, i que nosaltres també ja anunciem que a partir del 2027, en cas d'estar al govern municipal, revisarem i renegociarem aquest nou contracte.
0: Alcaldessa.
1: Bé, no, en cap cas me n'amago de parlar del porta a porta. L'únic és que vostès utilitzen parlar de porta a porta per dir que hi haurà cubells a tot arreu, i això no és cert. Llavors, m'esforço molt a explicar que porta a porta vol dir un calendari, que és igual per tothom, però no que a totes les portes hi haurà un cubell, que és el que vostès intenten explicar, i diguéssim, la confusió de la gent, doncs, em dona la raó. I per tant torno a aquest sistema híbrid amb cubells petits, cubells mitjans, treure i posar, illes d'emergència, unitats mòbils, serveis en diumenge, que és el que diu el contracte. Vostès diuen que no és adient, però costa molt que diguin què és l'adient. Costa moltíssim. De fet, els hi vaig preguntar moltíssimes vegades i ho van anar dient en boca petita. Per tant, no entenc per què se n'amaguen. Què vol dir renegociar? Què vol dir no adient? És a dir, si diu no adient, vol dir que hi ha algun sistema adient. M'agradaria conèixer-lo. En tot cas, el contracte ja està en marxa, perquè el servei està en marxa. I vostès expliquen els canvis de preus com si haguéssim tingut ganes de fer les coses més cares. Mirin, més servei és més cost i hi ha més servei. Això és absolutament indiscutible. El preu que vostè diu, també hi ha serveis de neteja, abans li explicava. El servei del mercat no tenia servei específic, per tant, ho incorporem. Les escombradores s'havien de moure quan hi havia activitats, això tenim una tercera escombradora que ens permet atendre-ho molt millor, tenim majors sistemes mecànics, tot això també són costos. I, evidentment, totes aquelles actualitzacions de preus del contracte que vostè va signar anterior, que hem anat havent de fer, perquè quan l'IPC està negatiu tot va molt bé, però quan no és així, que és els darrers temps, doncs s'han d'actualitzar, evidentment, ara s'incorporen al contracte. I, per tant, això només doncs també fa pujar els costos. I vostè parla de taxa, i també em sap greu que, havent vist els números, perquè els he compartit amb vostè i amb col·laboradors del seu equip al detall, i van ser conscients perfectament que fins i tot mantenir el mateix sistema ens portava a la mateixa taxa. Fins i tot propostes que vostès han insinuat han vist comparatives també del mateix preu. I la realitat és una altra. La taxa per què puja? Perquè feia molts anys Palamós i tots els municipis, no sé si era també el debat d'altres municipis en aquest sentit, però la taxa puja perquè els ajuntaments estàvem acostumats a que aquesta taxa no cobria el 100% del cost. Això, una llei el 2022 obliga a fer aquest camí, i per tant ens anem posant a l'ordre. Barrejar aquest augment de taxa amb el nou contracte em sembla pervers. I sí, hem congelat per una petició de tots els grups polítics amb què s'havia de congelar taxes, i així ho vaig fer aquest any, i ho farem fins que puguem, perquè al final les finances, com saben, tots els serveis estan pujant, i per tant, doncs, mentre puguem ho farem. I sí, ho vam congelar, no me n'amago pas, quan hem fet pujada. Segurament, si la taxa hagués pujat abans i s'hagués equilibrat en el seu cost, no haguéssim viscut la taxa de pujada que hem vist ara a Palamós i a molts municipis, que, també insisteixo, és de les taxes de l'entorn més baixes.
2: Hauria de contestar.
0: Sí, sí, sí. Abans sí que m'agradaria demanar les intervencions un poc més breus.
2: Sí, el tema és molt important.
0: És evident, per això també amb dues heu posat com el número 1 de la llista. Sí. Sí que és cert que si volem tractar també els altres temes amb una mica de profunditat, si no, aquest debat s'allargarà 3 o 4 hores, que no és el que volem. Senyora Ferrés.
2: Gràcies. Hem escoltat, penso que no s'ajusta a la veritat el que acaba de dir l'alcaldessa, és a dir, quan diu que la taxa no cobria, això és mentida, perquè el 2022 la taxa cobria exactament el cost de la recollida de residus, el 100% pràcticament, i la taxa eren 132 euros. Curiosament, el 26, la taxa no cobreix, i com bé vostè diu, la llei ens obliga a cobrir que els costos de la recollida d'escombraries es paguin via taxa. I vostè és la responsable de no ajustar aquesta taxa al cost real de la recollida d'escombraries. Perquè el 2026 vostès tenen un dèficit d'1 milió d'euros que hauran de posar, com que no l'han posat a la taxa, l'hauran de posar contra la butxaca de tots els palamosins. Són 1 milió d'euros que deixen d'invertir-se en d'altres coses o de dedicar-se a d'altres serveis. El 2022 cobria la taxa, el 2026 no cobreix, però la projecció que tenen pel 2027 és que el dèficit no sigui d'1 milió d'euros, sinó serà d'1.800.000 euros, i encara cobrirà menys la taxa, segons el que vostè en aquests moments anuncia. Per tant, dir que venim d'un passat que no complíem no és veritat. I miri, li he portat precisament una còpia dels números per fer-li entrega i perquè s'ho pugui revisar. Són els números oficials de l'Ajuntament, són números que no són polítics, no és una visió o una interpretació, sinó que són números reals recollits dels diferents pressupostos del nostre Ajuntament, i amb una comparació entre 2022, 2026 i 2027. I d'altra banda, ha començat parlant dels cubells, 5.000 cubells repartits per tot el municipi, no és cap bona notícia. Vostè parla de la gestió tecnològica, al final vol dir que a cada porta hi haurà cubells. En els edificis alts, i Palamós té un municipi urbanísticament en verticalitat, amb edificis alts, doncs hi haurà molts cubells a les portes de les comunitats. Tenim els gavians, tenim les condicions meteorològiques, com pot ser el vent, que no ajudaran en gens a que tots aquests cubells repartits per al municipi doncs donguin aquesta imatge de neteja que nosaltres volem.
0: Us dono una última intervenció amb dues.
1: Vostè fa els números del 2022 sense tenir en compte tots els impostos indirectes que s'hi han de calcular i, a més, les revaloritzacions de preus. És a dir, vostè no acaba de fer els números que la taxa s'han d'impactar. Per tant, no estàvem cobrint, no l'hem cobert, a nivell domèstic no l'hem cobert i, per tant, ens havíem de posar al dia. Evidentment, si anem, si a més els costos van augmentant, doncs estem més lluny. I, evidentment, soc responsable, però també em podem dir que som corresponsables, perquè vostè va veure perfectament els números, vostè o els seus col·laboradors, va veure els números de quedar-nos igual i eren els mateixos costos i, per tant, quan congelem taxes, assumim això. Jo m'ha quedat, en tot cas ja sé que hem de tancar el tema, però poso sobre la taula que la seva proposta no l'expliquen, perquè si aquesta no és, expliquin com afrontaran totes aquestes qüestions. Potser no ho podem fer avui, però els recomano que ho facin, perquè si estan parlant de sistemes que en altres municipis doncs no estan funcionant, m'agradarà saber quin és aquest plantejament adient. En tot cas, tindrem segur temps en altres moments i altres debats per fer-ho.
2: Bé, li asseguro que en el llistat que li he donat hi ha tots aquests impostos indirectes que vostè parla i aquestes despeses indirectes que s'han de recollir. Per tant, li demano que s'ho revisi. En definitiva, qui governa és vostè. Nosaltres ho explicarem oportunament quan sigui el moment. Nosaltres ens presentarem a les properes eleccions com a garantia de canvi i, per tant, explicarem abastament quin és el model que nosaltres proposem i que sigui el ciutadà qui pugui decidir. En definitiva, són els que al maig del 2021 tindran l'oportunitat de decidir si continuen amb aquesta contracta o si volen renegociar-la o revisar-la.
1: Doncs perdoni, però em sembla poc honest parlar de no adient i no dir què és adient. En tot cas, vostè sabrà quines intervencions fa. Jo, en tot cas, intentant tancar aquest tema, tindrem oportunitat de seguir-ne parlant.
0: Passem a altres temes també que heu proposat per aquest debat d'aquí el programa de govern i oposició. Segon tema que proposava vostè, alcaldessa, el tema de l'habitatge al municipi.
1: Bé, un tema que entenem que també és de gran rellevància, en el que creiem que s'ha de posar sobre la taula doncs diferents avenços, en el que els municipis en totes les èpoques tenim la sensació, no?, de sentir-nos doncs amb falta d'eines, però que doncs que vull posar sobre la taula que en tot aquest recorregut doncs disposem de pisos d'emergència, que era una situació doncs que ens portava a hotels. Això ens permet fer un treball també amb famílies doncs de risc d'exclusió, que tenim sobre la taula ja les claus de 34 punt per donar les claus a 34 famílies que han fet una aposta per un sistema no especulatiu, que és aquest règim de cooperativa amb règim de cessió d'ús, un sistema pioner que ha nascut de zero totalment al nostre municipi, que també és doncs una particularitat especial d'aquest projecte, que hem cedit ja dos sols on s'està ja gestant el projecte d'aquesta edificació, que esperem doncs que pugui iniciar a final d'any i, per tant, doncs disposar també de pisos de lloguer. És un tema que entenc que hem de poder compartir totes les forces polítiques, en el que doncs hi ha una feina ingent, un treball molt diguéssim interessant i que està donant fruits positius, segurament doncs més a poc del que tots desitjaríem, perquè són processos molt llargs. I d'altra banda, doncs posant també el peu a la part d'habitatge, però vinculat també a la seguretat, doncs també un treball amb totes les ocupacions conflictives, amb què doncs amb xarxa es treballa en diferents cossos, i també doncs una relació fluida i constant també amb la Sareb per intentar que també aflorin doncs propostes de lloguer o llançaments en el cas d'ocupacions conflictives.
0: Senyora Ferrés.
2: Bé, coincideixo amb la senyora alcaldessa, amb la Maria, doncs de que els municipis realment tenim falta d'eines, en aquest sentit, i ens cau a sobre a vegades resoldre temes com és l'habitatge, quan en realitat les eines que tenim a nivell municipal doncs a vegades són escasses. És cert que els anuncis que estem escoltant a nivell de govern d'Espanya i de govern de Catalunya, en què aboquen recursos per resoldre temes d'habitatge, doncs és una via que els municipis hem d'explorar i que hem d'estar molt atents a què suposa això, aquest posar tants milions d'euros al servei de resoldre el tema de l'habitatge, doncs vol dir que els municipis hem d'estar especialment atents per veure què recollim d'aquests milers d'euros, milions d'euros que poden arribar als municipis. Per tant, en aquest sentit, dic que hem d'estar molt atents des de Palamós, des del nostre ajuntament, per veure com podem utilitzar aquests diners per diferents vies de treball, no? En aquest sentit, sí que potser dir que l'àrea d'habitatge de l'Ajuntament de Palamós francament està desbordada, desbordada perquè té només una persona que es dedica a temes d'habitatge i a més està infradotada a nivell de pressupost. Per tant, una àrea que per la importància que té l'habitatge en aquests moments en la societat, nosaltres creiem que se li hauria de donar més recursos, millor dotada de personal i millor dotada d'euros al final per tirar endavant aquestes polítiques. També veiem que hi ha dues línies possibles. Hi ha la de la rehabilitació i la de la construcció de nous habitatges. La de la rehabilitació, en aquest sentit, l'Agència Catalana d'Habitatge preveu grans sumes destinades a aquest tema i creiem que és una manera per als ajuntaments de recollir diners per aconseguir habitatges a la borsa de lloguer social. És una bona borsa, hi ha municipis que l'estan fent servir i que els està funcionant. A Palamós només hi ha dos habitatges a la borsa de lloguer social, enfront municipis com Sant Feliu, per exemple, que en tenen més de 40. Per tant, vol dir que hi ha feina a fer i demanem a l'Ajuntament actual, al govern actual, que la faci aquesta feina, perquè és una manera fàcil d'aconseguir lloguer social. D'altra banda, doncs, dintre del Pla Estatal de Vivenda, que parlen de 7.000 milions d'euros, hem de buscar subvencions per com rehabilitar, per exemple, doncs, edificis vells, façanes antigues, que ajudaria els propietaris a rehabilitar-ho i ajudaria, doncs, a millorar la imatge que tenim a Palamós. Fins i tot, la llei preveu també, per exemple, que antics locals comercials es puguin destinar a vivenda. Per què no? Perquè veiem com molts locals estan tancats, però que es podrien destinar a vivenda si prenguéssim les decisions oportunes. I després, doncs, construcció de nous habitatges. Ha parlat d'aquestes dues promocions, que s'ha fet la cessió dels sòls a dues entitats i que, per tant, hi haurà una borsa de lloguer. És una bona notícia. Això és possible gràcies al Pla d'Ordenació Urbanística Municipal que vam aprovar el 2008 i que ha posat tots aquests sòls a disposició del municipi. Per tant, aquí, doncs, hi ha una feina de diferents governs que ve de lluny i que facilita aquesta opció. I doncs podríem parlar de la construcció de noves línies, per exemple, doncs, en un sòl d'equipaments, quan es construeix un equipament, per què no fer possible que a dalt, en els pisos superiors de l'equipament, hi pugui haver habitatge, per exemple, pels menors de 35 anys? Això la llei també ho permet i seria un pas important per millorar tota l'oferta d'habitatge social i de protecció oficial al nostre municipi.
0: Alcaldessa.
1: Bé, sí, amb atents a totes les oportunitats. Efectivament, el carrer Núria era una de les finques, però també n'hi ha d'altres que no trobem tan correctes o que aglomeraven en altres punts que nosaltres, doncs, no defensem ni vam recollir. En tot cas, també és innegable que l'aposta durant aquest temps hi és, que tot això també passa per oportunitats, per oportunitats de finançament, òbviament. Aquestes promocions de les quals he parlat també tenen, doncs, aprofitar aquests anuncis als quals, doncs, es referia la senyora Ferrés. En tot cas, contenta de correspondre la línia de treball i doncs, crec que si aquest govern, el següent i segurament molts més següents, és un tema que s'haurà de treballar molt, molt, molt atents i amb molta força i compartir-ho governs i oposició com estem fent.
0: No sé si vol afegir alguna... Un aspecte més?
2: El nostre posicionament és clar en aquest sentit. Tenim les idees clares sobre el que cal fer d'habitatge i en aquests moments, doncs, crec que hem dit tot el que teníem que dir.
0: Doncs segueixo amb vostè, senyora Ferrés, perquè un dels temes que introdueix també a la llista de prioritats per Palamós i Sant Joan és la via pública i seguretat de la mateixa. Què es vol explicar?
2: Bé, per nosaltres aquest és un tema important. La via pública la veiem abandonada, la veiem amb deixadesa en general. Hi ha diferents aspectes a tractar en la via pública. La jardineria dona aspecte de deixadesa tant si entres per Sant Joan com si entres per el Passeig del Mar. En aquests moments un passeig acabat d'inaugurar i ja té un aspecte de deixadesa en tot el que és l'enjardinament. D'altra banda, a la via pública hi ha aspectes de seguretat molt importants. Nosaltres, des de que aquests 3 anys que estem a l'oposició, hem reclamat la figura de més agents de policia per fer possible aquest control, aquesta seguretat a la via pública, i això veiem que a l'equip de govern actual per ells no és una prioritat, i ens preocupa enormement doncs, que hi ha ocasions en què hi ha una patrulla per tot el municipi. Això dona una sensació d'inseguretat al ciutadà, i hi ha hagut esdeveniments greus que en via pública que ens sembla doncs, que s'han de resoldre, i per tant exigim i demanem i veiem com no atenen aquesta petició, que els futurs pressupostos, ho hem demanat cada pressupost, doncs recullin aquesta possibilitat de creixement de la plantilla de la policia local. I després doncs, hi ha tots els aspectes de mobilitat. La mobilitat doncs, des dels patinets, que ens hem limitat a posar uns lletreros que diuen que al carrer Major no hi poden passar patinets, però per contra no veiem que hi hagi controls en l'àmbit dels patinets. La mobilitat, hem vist com s'han anul·lat moltes places d'aparcament al voltant del passeig, en carrers que s'han rehabilitat, remodelat, i que s'han anat perdent places d'aparcament molt alegrement, i no s'ha planificat una alternativa d'aparcament al centre. I per tant veiem com a hores d'ara és una problemàtica, i t'ho fan arribar molts comerciants i restauradors, el fet de poder aparcar a la vora del centre comercial, a la vora de l'activitat que genera el nostre municipi. Per tant, sí que és cert que hem fet aparcaments a les afores, però nosaltres volem fer notar que són aparcaments a precari. En ocasions són solars llogats a propietaris. Això ens costa uns diners, llogar aquests solars, però són a precari perquè en un futur aquests solars són edificables, i per tant els propietaris voldran desenvolupar en allà tot el potencial que tenen aquests solars. Per tant, veiem que no és dir, està bé fer aparcaments dissuasoris, però ho hem de fer en millors condicions, i per tant nosaltres proposem fer una inversió en les zones d'equipaments al voltant de l'Enric Vinque per tal de resoldre un gran pàrquing en superfície per 700.000 places. 700/1000. Bé, creiem també que cal redissenyar l'entrada nord. El carrer Riera, per exemple, s'ha convertit en un carrer principal i no té la forma de carrer principal, i s'ha de redissenyar aquesta entrada. Mentre tant, ha convertit en un carrer principal i no té la forma de carrer principal,

0: manteniment, però alhora la petició era de congelar impostos, i això és, diguéssim, incompatible. Però entrant en el tema, jo volia fer notar que sí, que hi ha un canvi, fins i tot una estratègia que a l'octubre doncs, té resultats positius, que es basa en treballar en xarxa i col·laborar entre cossos, també el sector privat i públic, confiar evidentment en els professionals i dotar-los de més eines. Aquests són unes estratègies que han donat resultats positius i que ens permeten treballar amb les eines que tenim ara mateix. A les zones d'oci doncs, hem treballat tota aquesta estratègia amb una permanència i un treball amb el sector privat, fins i tot doncs, amb aquests canals, no?, que connecten els vigilants privats com a col·laboradors amb també els nostres serveis de policia. I llavors també és molt important totes les mesures que hem establert per reduir la conflictivitat. Jo voldria fer notar doncs, que a part de la col·laboració amb el sector privat, doncs, els contenidors de vidre que els tanquem de manera diferent per evitar doncs, temptacions i conflictes, també hem limitat l'obertura dels supermercats 24 hores, tota la part de l'alcohol al carrer ens sembla també importantíssim com a un treball per reduir la conflictivitat, la presència a peu i estàtica, que és evident, que es veu, que amb una organització diferent doncs, ha millorat i dona resultats positius, i també tot aquest treball que doncs, també el grup de Somi havia posat sobre la taula i que s'està fent de treball amb xarxa, especialment amb joves, però també amb adults, per què no? Una mica, doncs, perquè al final són persones, són molts casos, doncs, famílies i ciutadans que tenim al nostre municipi, per tant, tot el treball amb tots els agents que tenen contacte amb aquestes persones, des de centres d'educació, però també diferents serveis, els referents al Punt Jove, els referents d'entitats, i per què no, quan fa un salt doncs ja amb la policia o també la fiscalia posant tot aquest treball en xarxa, doncs també tenim resultats positius, i evidentment doncs més eines a la policia que puguin treballar amb aquest circuit de càmeres que hem acabat tancant, que ja estan a disposició també doncs de temes jurídics. I passant a la part de mobilitat, hem de seguir treballant, però és innegable que hi ha resultats també positius amb l'estratègia que hem aplicat. El tema està en que a vegades es barregen aparcaments de pagament o trobar aparcament. Són dues qüestions diferents i cal abordar-les com a tal. El fet doncs, d'una petita quantitat que doncs, hem regulat a les zones vermelles ha fet que els aparcaments doncs, es moguin molt més, i per tant doncs, que hi hagi moltes places més disponibles, tant per la mobilitat interna absolutament necessària, perquè doncs, Palamós ja té una distància que a vegades requereix agafar el cotxe, com també per al visitant, i òbviament es complementa amb altres propostes i altres estratègies com les que citava la senyora Ferrés. Celebrar que reivindiquin l'espai de carrer Vinque en superfície, i estic totalment d'acord, sap perfectament que és una proposta en la que estem molt i molt d'acord, i per tant s'hi ha de treballar amb complement de tot això, però és innegable doncs, que hi ha uns resultats positius mobilitzant, sacsejant. Hem atès moments molt clau, com vam viure el vespreig l'octubre passat, o per exemple aquest cap de setmana recent, atenent moltíssim visitant en el Terra de Mar, i hem anat absorbint doncs, correctament. Tot i així doncs, correspon que cal treballar amb estratègies i propostes com aquesta del Ric Vinque o també altres centres, però recordar que també hi ha un context, per exemple, del que pugui passar al port, que també ens ha de condicionar a veure una mica, una mirada una mica més llarga sobre els projectes que tirem endavant.
1: Bé, ha tractat molts temes i ha anat prenent nota de tot el que ha dit. Sí. El tema de congelar impostos, escolti, sap què passa? Que vostè ha de fer una millor gestió dels recursos econòmics d'aquest ajuntament, ha de reorganitzar el pressupost i ha de prioritzar determinades partides. Per tant, no em digui que no hi ha recursos per tot, prengui decisions i prioritzi. I en aquest sentit, doncs, hi ha coses que són més importants que d'altres. En quant a estratègies, bé, a vostè li agrada molt parlar d'estratègies. Hi ha una estratègia que ens hem assabentat darrerament, i hi ha una estratègia que el dissabte a la nit la patrulla que hi ha col·loca el cotxe patrulla amb les llums obertes a

0: davant del Castellet, davant del mur, per entendre'ns, però després la patrulla marxa. I això dona la impressió que hi ha policia, però no n'hi ha, ja només un cotxe. Si aquesta és l'estratègia de seguretat que perseguim els caps de setmana, no és la nostra estratègia i, per tant, lamentem que les coses es facin així. D'altra banda, el treball fet en la taula, amb les escoles i amb agents socials, és una de les peticions que va fer Somi, com vostè ha dit, i celebrem que això funcioni, perquè és una manera d'entendre i de afrontar tota la violència que genera i aquesta inseguretat que es genera especialment els caps de setmana i al voltant de determinats entorns. I li faig una petició. Escolti, el pla de mobilitat que porten tot el mandat dient que estem fent un pla de mobilitat, que s'ha de fer un pla de mobilitat, que us presentarem un pla de mobilitat, encara no l'hem vist. Aquest pla de mobilitat és el que ha de marcar la pauta. No pot ser que vostès vagin improvisant. Ara tanquem aquest carrer, ara, per exemple, amb el passeig, doncs han canviat les direccions de certs carrers. Bé, sense planificació, la mobilitat és molt dolenta i, per tant, aquesta improvisació i aquest desgovern que demostra, doncs genera un desordre al nostre municipi.
1: Bé, sempre el llenguatge negatiu, senyora Ferrés, mai una proposta de, diguéssim, de millora en positiu. Escolti, totes les estratègies sumen, les dissuasòries i les de presència que també hi són. Per tant, tot forma part d'una estratègia conjunta. I per tant tot el que sumi per reduir la conflictivitat és benvingut i té aquests resultats positius. Podem no estar d'acord, però no parli de desgovern, senyora Ferrés, perquè vostè també ha viscut situacions complexes i la mobilitat no és que sigui un desastre, és que té també diferents mirades. Escolti, els carrers d'una direcció són molestos, és que hi estic d'acord, és que sóc la primera afectada, sap perfectament que m'he de desplaçar i per tant sóc molt afectada d'aquesta mobilitat d'un carrer, però també genera altres coses bones. Hem vist recentment doncs, anàlisis dels entorns escolars, la qualitat de l'aire, tot això passa perquè sempre volem anar als llocs amb cotxe i per les dobles circulacions. Per tant, tot té una doble mirada. Vostè m'ha parlat de la connexió amb el carrer Riera, estem totalment d'acord, però també sap que no depèn només de nosaltres. I per tant, també hem de ser honestos amb això. Evidentment, estem d'acord que per obrir el carrer Riera és una gran gestió i la seguim treballant, però també sap, perquè vostè va estar treballant molt temps amb el carrer Enric Vingui i aquesta obertura i no la va poder fer en els seus 12 anys de govern, que no només depèn del govern i, per tant, celebro, si més no, que ho compartim. Miri, anar sumant, això són molts diners, vostè em parla que prioritzem. Sap perfectament que tots els serveis estan pujant, igual que està pujant la compra de la gent a casa i que amb els mateixos diners no hi posa les mateixes coses. Per tant, en tot cas, vostès també haurien d'explicar quan proposen alguna cosa quina seria la que prioritzarien o la que reduirien, perquè al final, si no, la congelació d'impostos doncs no pot anar conjuntament amb augment si no es deixen de fer altres coses.
2: Senyor Ferrés.
0: Bé, escolti, propostes positives n'hi fem moltes i vostè, no sé, menys aplaudir-li, en fem moltes de propostes positives. Més agents, més gestió, més decisions, el carrer Riera hi està d'acord, més aparcament hi està d'acord, per tant, hi ha propostes que li fem des de Somi en què vostè es manifesta obertament d'acord i, per tant, propostes en positiu, clar que n'hi fem. El que a vostè no li agrada ni no les vol escoltar perquè vostè té un altre estil de governar, una altra manera de fer, com bé deia el seu eslògan d'Esquerra Republicana, noves maneres de fer. Doncs ara ja coneixem quines eren les seves noves maneres de fer. Bé, a nosaltres no ens agrada, nosaltres tindrem un altre estil de govern si ens toca ser govern i en aquest sentit, doncs sí, discrepem del que vostès en aquests moments estan fent des del govern municipal.
2: La veieu alguna cosa més?
1: Sí, en tot cas, diu que no l'escolto, però que li reconec les propostes, és a dir, és incoherent. En tot cas, vostè també ha governat 12 anys i també li coneixem el seu estil. o li reconeixen els ciutadans, perquè vostè també ha governat, no ve de nou. En tot cas, li correspon les propostes. Jo no em referia a propostes en positiu, sinó que el seu llenguatge sempre tendeix a ser negatiu. Em referia això al meu comentari simplement per clarificar. En tot cas, quan una proposta la correspon, li dic sempre, de fet ho he fet diverses vegades en aquesta entrevista, per tant, i tant que escolto dins les possibilitats. També li he dit que correspon al carrer Riera, però que no depèn només de nosaltres. Això m'agradaria que ho reafirmés, perquè entenc que vostè també ho va viure amb el carrer Enric Vinque i sap perfectament al que em refereixo. Per tant, diguéssim, escoltat aquestes dues bandes, jo li recullo, m'agradaria que vostè també recollís i poguéssim posar-nos d'acord, en tot cas, amb la globalitat d'alguns temes. Aquest, per exemple, o altres,
0: més que res, que dic que jo dic que vostè no m'escolta, això no ho he dit. He dit que a vostè no li agrada el que jo li dic. Però vostè sí que m'escolta, clar que m'escolta. Jo això no li he dit que no m'escolti.
1: Literalment ha dit que no escolta.
0: No, vostè no li agrada el que nosaltres li diem. Tot el que ve de Somme, a vostè no li agrada. Però bueno, en definitiva no estem aquí perquè a vostè li agradi o no li agradi. Escolti, l'Enric Vinque ve d'una llarga història, d'una planificació, d'un document de pla d'ordenació urbanística municipal que es va aprovar el 2008 i que planificava molt bé tot el que ha passat a posteriori, que els hi ha tocat a vostè com a govern desenvolupar-ho, i que a hores d'ara podem dir que s'ha fet una obertura de l'Enric Vinque que a hores d'ara encara no tenen ni recepcionada. Per tant, aquesta mala gestió, aquest mal seguiment d'un tema tan important com és l'obertura de Palamós i Sant Joan per al carrer Enric Vinque. Una obertura que estava planificada d'una altra manera, que vostès van decidir reduir els carrils d'entrada i sortida del municipi, creiem erròniament, però que ara ja està fet i, per tant, doncs, haurem d'acceptar el que vostès al llarg d'aquests 12 anys ja han fet i que creiem que han estat males decisions per Palamós, perquè aquest era un carril principal, una avinguda principal per Palamós, i l'han convertit en un carrer que a hores d'ara tenen bastant abandonat. Bé, certament, no coincidim, ja li he dit, no coincidim. Nosaltres tenim altres maneres d'entendre l'acció de govern i d'altres possibilitats sobre la taula.
2: Per tancar.
1: Sí, és que en tot cas segueix insistint que no m'agraden les propostes i només faig que destacar sobretot allò en el que estem d'acord. Per tant, en tot cas, trobo contradictori el discurs que fa. I em parla de planificació i jo li respecto què és planificació, però també m'agradaria que digués que l'obertura no depèn només del govern, que és el que li estic explicant, i per tant el carrer Riera no només depèn del govern, i en canvi vostè no m'ho reconeix, perquè si hagués sigut així i hagués sigut només responsabilitat del seu govern, n'estic segura que hagués obert el carrer Enric Vinque, perquè sabia perfectament que era necessari. I escolti, els canvis es fan perquè al cap de 10 anys la seguretat també canvia, les vies d'una direcció són altament recomanables a nivell de seguretat i també a nivell de salut. Això, doncs, millora. Evidentment, doncs, genera molèsties, però genera també, doncs, aquests dos elements que em penso que també els hem de poder destacar, aquest tema de major seguretat i un entorn més saludable.
2: Segueixo amb vostè, alcaldessa, per parlar de l'últim aspecte que vostè mateixa ha prioritzat en, sí, aquest debat, que són les inundacions. No sé si l'introdueix també en gran part pel temporal Harry que van tenir aquest passat mes de gener, per les inundacions que també va tenir la depuradora de Palamós, o si parla d'inundacions en general i també que ha tingut el municipi en els darrers anys.
1: Bé, penso que és un debat de fa molt temps a Palamós, un debat que està, doncs, latent durant molts anys, que era un repte que s'havia d'afrontar i que jo vull fer notar, diguéssim, que part de les transformacions que hi ha a Palamós, doncs, han estat incorporant, doncs, aquest treball de separació d'aigua. Sempre que hi ha hagut una oportunitat de finançament, doncs, hem tingut aquesta mirada. I, diguéssim, malgrat, doncs, el més rellevant pot ser el Passeig del Mar o el Mercat, o que hem aconseguit fixar l'espai per l'hospital, totes aquestes inversions també comporten una mirada a aquest tema de les inundacions. Efectivament, amb el temporal Harry ens en fem encara més conscients. És la primera vegada que ja estan en funcionament aquestes noves canalitzacions, aquestes noves separacions, aquests nous dipòsits que ajuden moltíssim perquè tenen a veure no només amb el passeig del mar, sinó amb tot el rere passeig. I per tant, l'aigua que quedava frenada doncs, pot vehicular-se molt millor i per tant ens dona una situació de poder afrontar molt millor aquests temporals. De fet, veiem com l'aigua es desaigua molt ràpid, en diferència doncs, d'altres municipis de l'entorn que van patir doncs, molt més. El mateix es repeteix a l'hospital. Evidentment, doncs, hi havia un treball d'inundabilitat dels espais que s'havia de fer. Era un treball menor per, diguéssim, adequar els espais, però es complementa d'una manera molt minuciosa, treballant la riera, treballant diguéssim, no? Els murs de contenció que evitin les inundacions, tot el que protegim també tota la zona d'Esplà, la riera de Bell-lloc, tot aquest treball complementa d'alguna manera un fet importantíssim, que és que consolidem l'Hospital Comarcal a Palamós, que és un fet doncs, que compartim amb tothom, que és una gran, gran notícia. I el mercat el mateix, el mercat és un gran equipament, està en una zona també doncs, que pateix inundacions molt sovint, tota aquesta separació d'aigües de diferents projectes, però també el passeig, doncs, hi tenen repercussió, però també que l'hem alçat. Finalment, doncs, una qüestió molt, molt, molt important, molt pendent, que era, tots recordem, no?, aquesta, l'aigua entrant per un costat i sortint per l'altre, doncs fem aquest mercat nou, però l'alcem, el posem a peu de carrer i, per tant, voldria destacar més enllà doncs, que hem aconseguit que els paradistes que hi han volgut ser hi puguin ser, que sigui un equipament doncs, més adequat als moments d'ara, doncs també que l'hem posat a peu de carrer i, per tant, evitarem que es pugui inundar futurament.
2: Senyora Ferrés.
0: Bé, en aquest cas coincidim, penso que en aquest cas tota la feina feta al llarg dels darrers anys des dels governs de Convergència i Unió, els governs del PSC, ara els governs d'Esquerra, qualsevol intervenció urbanística que s'ha fet al nostre municipi doncs ha incorporat la necessitat de resoldre tot el que és la recollida d'aigües, la separativa, i en aquest sentit doncs, hi ha una feina feta des de ja fa molts anys, penso que és mèrit de diferents governs i de diferents visions, però sí que és cert que aquí hi ha una àrea d'urbanisme que ha treballat des de fa temps per resoldre les necessitats de recollir aquestes aigües que en cas de pluges sobtades al nostre municipi hem patit a l'entorn del mercat i a l'entorn especialment del carrer 11 de setembre, a l'Avinguda Catalunya, a tota la zona de l'hospital i també en el polígon industrial de Sant Joan. Per tant, s'ha fet feina en aquest sentit. Posem en dubte encara alguna de les coses que hem vist i ens preocupa especialment la solució de l'Enric Vinque, perquè a l'Enric Vinque hi havia prevista una recollida d'aigües amb dipòsits de laminació i s'ha fet amb basses en superfície. Per tant, creiem que és una solució a precari i que volem veure què passarà en el futur amb aquestes basses en superfície. En tenim una a l'entrada de l'Enric Vinque per la part nord i veiem com a l'estiu, si plou molt i es recull aigua en allà, genera problemes d'insectes i de pudors. Per tant, potser és una solució que no és l'òptima per al que a Palamós necessitaríem. Es plantegen més basses en superfície en els futurs desenvolupaments i per tant, veiem que és una solució que no ens acaba d'agradar. També posem en qüestió tota la recollida d'aigües del passeig. El passeig no s'havia inundat mai, s'ha aprofitat les obres del passeig per fer la recollida d'aigües i això, doncs, lògicament, té una afectació a la zona del mercat. Encara no ho hem posat en marxa, no ho hem vist com això es resoldrà. Per tant, quan inaugurem el mercat podrem confirmar que realment això ha estat beneficiós perquè el mercat no s'inundi, però de moment això no ho hem comprovat. I no acabem d'entendre perquè en el passeig hi ha 5 o 6 sobreeixidors a la part de baix que, quan arribi l'aigua plujana, quan arribi un estup d'aigua, el passeig, les aigües que es recullen trencaran la platja. Això no havia passat mai a Palamós. Per tant, tampoc ens sembla que sigui la millor solució per resoldre els aigats a Palamós. Les aigües s'haurien de recollir i canalitzar de manera diferent. Per tant, feina feta, feina per fer, i certament és un problema endèmic. A Palamós, de fet, en el seu moment vam crear la comissió d'aigats incorporant veïns que eren bons coneixedors de la història de Palamós i de la realitat urbanística de Palamós, i aquesta era una comissió d'aigats que havia funcionat bé. Crec que s'ha convocat poc en aquests 12 anys i és bo d'escoltar aquesta sabidoria popular, especialment en temes d'aigats.
2: alcaldessa?
1: Bé, sí, hi ha feina de diferents governs, però com que diu que no abordem res en positiu, jo li he volgut destacar els d'aquest govern. Els dipòsits i les canalitzacions del passeig són una feina d'aquest govern, i el salt marcat també, per això les destaco, sense desmereixer tota la feina que hagin fet altres governs, que sempre hi és, com he dit al principi, per això em referia a sempre s'aporten coses en positiu. Mire, les basses aquestes en superfície tenen aquest complement al qual em referia, que és aquest impulsor cap a la riera. Aquestes mateixes solucions les plantegen també aquest equip al qual vostè s'ha referit. No sé si per volguem dir que a nivell polític no hi tenim res a veure, o per agrair la feina, que sé que també ho vol fer, de tot el treball que hi ha en els equips d'urbanisme, perquè aquesta solució tècnica també és reforçada per altres especialistes com de l'ACA, doncs ha sigut l'estratègia que han cregut que era més oportuna. Insisteixo en aquest complement d'aquest impulsor que s'ha de posar en marxa i ha de desaiguar també cap a la riera. Els sobreeixidors que es veuen, ara es veu un forat, és a dir, la segona fase del passeig realment canviarà absolutament la idea que tenim ara de Passeig del Mar, perquè al final ens connectarà directament amb la platja, així ens van convidar a fer-ho i així, diguéssim, n'hem de treure tot lo bo i millor possible. Aquests forats que ara veiem estaran plens de rocalla, això permet, diguéssim, que l'aigua doncs desaigui més a poc, no trencant la platja, i només ho fan quan els dipòsits estan plens, per això tenim aquests dipòsits. Per tant, un sistema també pensat i, òbviament, també compartit amb els veïns més enllà de comissions. El Passeig del Mar, una de les qüestions, no?, que traslladaven veïns era aquesta situació de fre que feia l'aigua, i per això m'hi referíem, que aquests dipòsits i aquesta forma de desaiguar a poc cap a la platja, doncs resolen d'alguna manera o atenen aquests neguits també i aquesta sabidoria popular a la qual es referia la senyora Ferrés.
2: Senyora Ferrés, per tancar i ja entrant a l'últim bloc.
0: Sí, en la primera intervenció no he parlat de la depuradora, crec que toca parlar de la depuradora. A la depuradora sí que cerca del temporal Harris doncs va evidenciar una problemàtica fruit de les inundacions, però la problemàtica venia de lluny, i jo en aquest sentit doncs dic que sí que trobo a faltar que l'alcaldessa, en tant que vicepresidenta segona a la Diputació, doncs s'ocupi de realment trobar una solució definitiva a la depuradora, a la ubicació d'una nova depuradora i a un nou sistema que respongui a la realitat de la nostra comarca, perquè la nostra comarca ha anat creixent, els municipis que depenen d'aquesta depuradora pateixen aquest sistema i la dimensió de la depuradora actual, i és urgent trobar finançament, i per tant com a vicepresidenta segona a la Diputació seria bo que liderés aquesta solució, trobant finançament i trobant també una alternativa a la ubicació actual. Mentretant, doncs, patim a la platja de Castell i a l'entorn de Castell Cap Roig uns abocaments que creiem que no haurien de produir-se.
2: Doncs ja per
1: disculpa,
2: molt breu.
1: Sí, és que em sembla molt poc noble que digui que no me n'ocupo quan tenen les gestions i saben perfectament que vaig ser jo qui vaig plantejar-los una qüestió de força conjunta a la nova ubicació. Més enllà de la situació actual, en qual la Diputació està treballant perquè els 6 mesos de reparació d'aquesta instal·lació siguin el més curts possible, hi ha un debat posterior al qual he convidat a tots els grups polítics a formar-ne part per defensar que l'estudi d'alternatives, sigui quin sigui, es respecti. I la lògica, crec que compartim, em fa entendre que una ubicació a la qual doncs s'inunda en diferents períodes, o que l'opció quan no funciona és desaiguar en un parc natural, doncs no és la millor alternativa. Esperem que tècnicament que està fet per especialistes externs reforci això que ens diu el sentit comú, i aquí doncs vaig convidar tots els grups polítics a fer força conjunta a que respecti aquest estudi d'alternatives, que penso doncs serà un període també molt important de treballar conjuntament, fins i tot també amb les entitats, amb la part social i amb la ciutadania.
2: Ara sí, per tancar.
0: Sí, per tancar, Maria, va ser Somi que et va demanar el 4 de maig una reunió que convoquessis una junta de portaveus per abordar el tema de la depuradora. I el que vam dir és que, i gràcies després per convocar-la, però va ser una petició de Somi, i el que vam dir és que realment volíem una junta de portaveus perquè havíem de fer front comú tots els grups municipals. Tu t'ho has fet teu, em sembla molt bé, ens hi trobaràs, som-hi i serà, per descomptat, perquè per reclamar recursos pel nostre municipi trobaràs sempre som-hi per Palamós i Sant Joan al teu costat.
1: M'ho faig meu perquè he fet la feina. Més enllà d'aquesta junta de portaveus, saps perfectament que us he mantingut informats de cada un dels passos d'aquest seguiment i, per tant, em sembla molt poc noble que diguis que no me n'ocupo, simplement. Després la resta la compartim, però és molt poc noble per part teva quan he estat informant-vos contínuament de tots els processos que al final tots estem diguéssim d'acord amb que això no ha de passar, però ha passat i que es resolgui almenys en el mínim temps possible, és la feina que saps perfectament que estic fent.
2: Senyora Ferrer, ja últim tema de la seva llista de prioritats per Palamós i Sant Joan, inversions.
0: Bé, per nosaltres aquest és un tema important perquè les darreres inversions i l'anunci de noves inversions no hi estem massa d'acord. Per nosaltres l'última inversió que hem vist al municipi és la inversió feta en el passeig, 100 milions d'euros que no llueixen. Creiem que ha estat una inversió que ha estat cara per als palamosins pel resultat final. Al final, aquest 50% sota terra i amb aquesta solució que és discutible, no ens sembla doncs, que sigui una inversió raonable. Falten bancs, teníem 91 bancs al passeig, només en tenim 18, per tant és una inversió que no ha portat millors serveis o una millor imatge del nostre passeig, ans al contrari, els gronxadors són petits, són escassos, i per tant això doncs, els palamosins han passat per caixa 100 milions d'euros, dels quals sí que és cert que hi ha una subvenció, però trobem a faltar doncs, aquest resultat visible. Però el que més ens preocupa és aquest anunci de que falta la segona fase del passeig, que és la part de baix, la part del que fins ara havia estat un aparcament, que ha deixat de ser aparcament, i se'ns anuncia doncs, que hi ha aquesta segona fase que costarà 1,5 milions d'euros en un espai que no és a casa nostra, és a casa de Costes. I per tant nosaltres considerem que aquest 1,5 milions d'euros s'haurien de destinar a d'altres coses que són molt més necessàries al nostre municipi. Al final, si Costes vol endreçar aquest espai a la vora de la platja, que ho pagui Costes, i que si volen unes dunes en aquest espai, que ho pagui Costes. Guita, nosaltres 1,5 milions d'euros destinats només a fer unes dunes i unes passeres de fusta a la part de baix del passeig no ens sembla oportú, i per tant, des de Somi per Palamós i Sant Joan, en la mesura de lo possible, doncs manifestem la nostra oposició frontal. Creiem que és millor destinar-los a d'altres àmbits, per exemple, perquè no millorem tota la zona del passeig en l'àmbit del brollador, als jardins de l'1 d'octubre, una zona que no s'hi ha intervingut i que potser doncs, caldria també canviar el paviment i fer tota una sèrie de millores d'actualització del passeig. Bé, aquesta seria una opció, però també podríem parlar d'altres inversions que són necessàries. El segon pavelló, es van fer grans titulars de que s'ha convocava per fer la redacció del projecte del segon pavelló, però fa molt temps que no se parla del segon pavelló, quan les entitats del municipi el necessiten cada dia, necessiten més espais per fer les seves activitats. Podríem parlar de la reforma de Can Displàs a l'àmbit de Sant Joan, que podria ser un equipament social per al barri, una descentralització de l'administració. Podríem parlar també de l'hotel d'entitats, podríem parlar de l'escola de música, podríem parlar de la nau pels carrossaires, tots ells necessitats, inversions necessàries per el dia a dia del nostre municipi. En aquest sentit, doncs, nosaltres creiem que cal activar els 12 milions que tenen a caixa, els 7 milions de romanents líquids de tresoreria i la capacitat d'endeutament d'aquest ajuntament per fer un pla d'inversions raonable a 4-8 anys i fins i tot un pla d'inversions consensuat amb l'oposició, perquè governi qui governi sigui un pla d'inversions ratificat per la majoria de grups municipals. I aquí doncs, som-hi per Palamós i Sant Joan, ens el trobaran per buscar aquest acord i per parlar seriosament de les inversions de present i de futur pel nostre municipi.
2: Alcaldessa.
1: Bé, no amb una subvenció, amb un gran finançament. El Passeig del Mar, i no podia anar per altres inversions perquè era concretament un tema turístic que podíem vincular el Passeig del Mar i no altres inversions, va tenir un gran finançament. No una subvenció petita. Per tant, no són 7 milions els que surt de les butxaques dels Palaus Remolins. Ho dic perquè anar-ho repetint sembla que sigui veritat i no és així. La segona fase, cert, tenim pendent aquella confirmació que vam tenir de participació per part de l'Estat en aquesta inversió. Jo confio en que la tindrem i que mantindran aquesta paraula que va ser en el seu moment doncs amb l'anterior alcalde i que estic convençuda que podrem recuperar, i per tant hi haurà participació. D'altra banda, hem fet ús d'aquest espai, hem fet que la sorra es convertís en sauló durant molts i molts anys, i aquest és el deure que tenim sobre aquest espai. Evidentment, doncs, perseguirem aquesta participació de l'Estat, perquè n'estic convençuda que el projecte doncs també el corresponen. I d'altra banda, que és un projecte que té aquesta doble mirada, com hem explicat abans, que va lligat també tot aquest tema de desaigua doncs cap a la platja, que creiem molt important que acabi bé, de connexió, d'accessibilitat del nostre passeig cap a la platja, que no podia ser d'una altra manera, perquè en aquest espai doncs han de ser amb estructures desmuntables. Sí, és que de reptes en tenim molts. En tot cas, els anem assumint. Comparteixo fins i tot molts dels reptes que ha posat sobre la taula. Ara acabem aquest, estic convençuda que podrem abordar moltes altres qüestions. En tot cas, les que hem abordat també ho hem fet a partir d'oportunitats de subvenció, perquè justament doncs els palamosins no hagin de sufragar el cost totalment de les seves butxaques.
2: Senyora Ferrés.
3: Bé, moltes paraules, volem fets, i per tant, en aquest sentit, doncs, crec que ha quedat clar quines serien les prioritats per Som-hi, per Palamós i Sant Joan, i en aquest sentit, doncs, segurament la seva visió és una altra, no coincidim, però no tinc res més a dir en quant a inversions. Tenim clar el que farem, reorganitzar el pressupost municipal i prioritzar tota una sèrie d'inversions necessàries per les entitats, necessàries per als palamosins, i per tant reconsiderar moltes de les coses que en aquests moments estan encallades, que suposen aquests 12 milions d'euros als bancs, amb projectes que han fet un gran titular però que no, després no els hem vist al carrer, i podríem parlar de prioritats, però crec que en aquest sentit ha quedat clar ja en la meva primera intervenció.
1: Jo només, és a dir, no hi ha 12 milions disponibles al banc, senyora Ferrés.
3: Estan atrapats.
1: No, però no diguin aquesta xifra atrapats, perquè no estan disponibles.
3: No, els tenen no. Atrapats.
1: En tot cas, no estan disponibles. I alguns d'aquests diners estan atrapats per inversions que vostè parla, com per exemple el pavelló. Per tant, diguéssim...
3: Però que no fan, sap? Que no
1: d'acord,
3: fan.
1: Perquè les fem quan hi ha oportunitat,
3: perquè
1: justament...
3: la capacitat de gestió i de treball...
1: Sisplau,
3: no...
1: senyor Ferrés, em deixa finalitzar. Aquests diners estan atrapats i quan hi ha oportunitats, aquí estem. Sí? De finançament. Les hem tingut, oportunitats que no podíem deixar escapar, perquè si no, potser no haguessin sigut més endavant. I per tant... diguéssim, expliqui-ho bé, és a dir, tenim un milió poc més disponible de romanents, no en tenim 12, i en tot cas llavors, si volem desatrapar, doncs hem de desprioritzar fins i tot algunes de les inversions que vostè menciona. Però és que si expliquem a la ciutadania, llavors es pensen que és com una casa, que són estalvis, i no són estalvis. Aquests 12 milions no ho són realment estalvis. Ara vostè ja ho ha explicat diferent, per tant jo els demano que quan donen aquestes xifres expliquin exactament que realment el disponible no són aquests 12 milions. El disponible doncs és molt menys, i en tot cas tindrem oportunitat d'anar-ne fent ús.
3: No he dit mai que es fossin estalvis, això no ho he dit mai. Això ho diu vostè. Es diu, vostè posa en boca meva coses que jo no dic, i per tant s'ajusti al que realment és. Diu que té 1,5 milions de romanents encara pendents. A la darrera comissió especial de comptes de divendres passat, la interventora, arrel d'una pregunta de Somi, ens va fer notar que hi ha uns errors en la documentació que posen en qüestió aquest 1,5 milions d'euros de romanents. Per tant, atenció,
0: qüestió que vostè no disposa tan romanent i que veurem en les decisions de la interventora què comporta sobre aquest 1,5 milions d'euros de romanents que vostè parla. Sí. Per tant, la interventora va ser molt clara, no es disposen d'aquests diners perquè s'han recollit una sèrie d'errors arrel de que Somi va fer notar un error en la documentació i que, per tant, això ens posa les antenes al màxim per estar molt atents en tota aquesta documentació econòmica que s'ha de generar en les futures setmanes, perquè si realment no existeix aquest 1,5 milions d'euros, doncs vostès tenen un problema, però bé, ja l'explicaran en el seu moment oportunament.
2: Ja per tancar, alcaldessa.
1: Sí, m'he referit a 1 milió i poc més, no 1,5 milions, perquè sóc conscient doncs, que els ajustos doncs, poden fer variar aquests diners. En tot cas, queda clar que no hi ha 12 milions al banc disponibles, sinó que, diguéssim, estan condicionats a diversos projectes. Simplement volia fer notar que la xifra és d'1 i no de 12. És cert que estem en un moment en què estem forçant la màquina, però ho fem també i assumim aquesta responsabilitat davant d'un ajuntament molt sanejat, amb uns deutes baixíssims de rècord absolutament històric, cosa que doncs, fa que puguem endeutar-nos còmodament i en tot cas, evidentment, aprofitar totes aquestes oportunitats de grans inversions amb la mida del nostre municipi, doncs fa anar la màquina forta i és una de les responsabilitats que assumim. Pensem que Palamós necessita aprofitar aquestes oportunitats doncs, si vol seguir liderant i sent referent en diversos temes.
2: Ara sí, acabem aquest govern i oposició de Palamós i Sant Joan. Una ultimíssima pregunta. Us demano una resposta en monosíl·lab. Falta un any per les eleccions. Us presentareu a les pròximes eleccions municipals per Palamós i Sant Joan o no?
1: Jo em sap greu, però no tinc el monosíl·lab encara.
2: Doncs encara
1: per tant, en tot cas, estic a disposició, però encara no hem fet aquest procés intern.
2: Senyor Ferrés?
3: Jo em presentaré, pendent també de ser ratificada per el grup promotor de la iniciativa de Som-hi per Palamós i Sant Joan, una iniciativa municipalista, independent i transversal, progressista, i que amb moltes ganes de ser a les properes eleccions municipals del maig del 2027.
2: Doncs moltíssimes gràcies a l'alcaldessa de Palamós, Maria Puig, cap de l'oposició.
1: A vosaltres.
2: A Teresa Ferrés, per acompanyar-nos avui aquí en aquest govern i posició centrat en l'actualitat de Palamós i Sant Joan, vista des de dos punts de vista diferents, però complementaris, si més no, en un ajuntament com és el de Palamós i Sant Joan. Moltíssimes gràcies a les dues per atendre aquest debat, per les vostres propostes, i ens veiem en properes edicions. Moltes gràcies.
3: Moltes gràcies.

0: escolta, gràcies per recomanar-me la clínica maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
1: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
0: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
1: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
2: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
3: Aquest juny celebra els 10 anys del Montessori Palau Montgrí d'una manera molt especial. Fins al 14 de juny, busca els cartells amb les preguntes en els establiments col·laboradors de Torroella de Montgrí, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell i apunta les respostes al llibret que podrà recollir al mateix local o a l'escola. Els participants podreu guanyar vals regal i obsequis per valor de més de 200 euros. El sorteig es farà el 14 de juny durant la gran festa de celebració dels 10 anys del Montessori Palau Montgrí. Montgrí, on hi esteu tots convidats. Més informació i inscripcions al web montessoripalaumontgrí.com.
4: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon La Igueta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. Xupet33.com.
5: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
6: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 9 de juny tens el llom de porc en una peça Carrefour al mercat a un preu imbatible de 4,75 € al quilo. Si sempre les millors promos. Carrefour.
7: Tens calefacció de gasoil a casa? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972-630028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
8: Tens una empresa i estàs cansat dels embussos als lavabos? Fraque té la solució. Recollim i gestionem els residus que els provoquen, els residus íntims femenins, tot amb serveis setmanals o mensuals, amb la màxima garantia d'higiene i seguretat. Amb més de 30 anys d'experiència, Fraque ofereix un servei eficient i respectuós amb el medi ambient. Informa-te'n a fraque.net, al 972-530-633 o al polígon industrial de Vilajuïga. I si dius que has escoltat aquest anunci a la ràdio, et farem un 10% de descompte. Fraque, higiene, experiència i compromís amb el planeta.
9: Treballem cada dia per explicar-te tot el que passa a l'Empordà. Donem veu a persones, empreses i institucions que, com tu, fan que aquest territori sigui tan especial. I t'acompanyem les 24 hores amb la millor música, el millor entreteniment i les millors ficcions sonores perquè ens agrada deixar-te la nostra empremta. Som Ràdio Capital i aquest any fem 25 anys. Per molts anys més, Ràdio Capital.
10: La ràdio de l'Empordà.
9: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
11: Cançons que quan les sents et porten molts records.

0: 25 anys.
1: Soc Joan Carles Duval de Picap. Moltes felicitats per molts anys. 25 anys de comunicació des de Ràdio Capital, la qual cosa és molt important, i sobretot perquè també doneu molt suport a la música i la música d'aquest país. Moltes felicitats, que ens sumeu moltíssims més, i una abraçada a tots els professionals de Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: 25

ulls en blaus l'han eclipsat. Sentint l'escalfor del foc que s'havia apagat i una estrella fugaç que se m'escapa de les mans. Trepits en sorra i plens de sal, mirant els llavis i aguantant. No sé per què tinc tant.

0: 25 anys.
1: Des del Consell Comarcal us volem donar l'enhorabona i felicitar-vos per aquests 25 anys de ràdio al servei de la comarca, d'una molt bona feina i esperonar-vos a continuar així.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, família, sóc CH. Moltíssimes felicitats a Ràdio Capital per el 25è aniversari. Espero que siguin molts, molts més de pura energia i música i espero també estar sonant allà. Us estimo moltíssim, família, i ens veiem molt aviat, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, família, soc CH. Moltíssimes felicitats a Ràdio Capital per el 25è aniversari. Espero que siguin molts, molts més de pura energia i música i espero també estar sonant allà. Us estimo moltíssim, família, i ens veiem molt aviat.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital. 25.

0: 25 anys.
1: Benvolguts, amics de Ràdio Capital de l'Empordà. Soc l'Albert Malla i estic molt content de compartir amb vosaltres la celebració d'aquests 25 anys de bona ràdio, de ràdio de proximitat, de bona música, de bona comunicació i que sigui per molts més anys.
2: Ràdio Capital. 25.

Cançons, cançons que quan les sents et porten molts records. Cançons que quan sonen et fan bellugar els peus.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. És la una.
0: A Ràdio Capital.
2: Et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: 25 anys.
3: Bon dia, sóc en Marcel Lladó des del segell musical Van Rover. Només vull felicitar Ràdio Capital per aquests 25 anys d'existència i activisme a les zones de l'Empordà. Va ser un plaer també col·laborar-hi durant un temps. I res, que siguin 25 anys més, 50, 100 o els que calgui. Felicitats.
4: Ràdio Capital. 25.

0: 25 anys.
1: Hola, des dels Amics de les Arts volem desitjar a Ràdio Capital un feliç aniversari. Felicitats per aquests 25 anys d'energia, entrega i fervor a la música. Gràcies i visca la ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.